sister.

I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Flash. L'emissora que escolten les...

0: Flash FM. Són les 5. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

Flaix FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flaix. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: Flash FM. Són les 8.
1: Benvingut al Flash Running. Ara el ritme et domina. Només tu. I la sessió mesclada per...

London. It's a girlfriend.

Sabritana Blanca. Ponte, ponte, ponte, ponte.

0: escoltar la sessió de Flash Running està rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash FM. Són les 9. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: ni va passar el rato, eh? Ja li val el Jay Wheeler, que està pendent d'algú que no l'escriu ni per passar l'estona, ni per matar la xerrada. Bueno, Jay Wheeler, igual que vagis passant aquesta persona, que no et vol ni veure en pintura. Què tal? Bon dia, família. This is Flash FM. Hem començat amb el nostre número 1, el de Lejitos, de Jay Wheeler. Nova hora, què tal? Benvinguts, benvingudes a un nou matí aquí a Flash FM. Us saludem cordialment. Què, com esteu? Veniu de festa, aneu al curro, aneu por ahí amb el cotxe, a la carretera, aneu al tanto. Els que esteu currant també, ei, hola, eh? Encantadíssim de saludar-vos. Jo em quedo amb vosaltres fins a les 3 de la tarda avui. I tinc molta música per endavant, ens ho passarem molt bé.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor. Qua, escolta, anem cap allà, vinga, va. Avui això té molt bona pinta. Espero que estigueu bé en aquest matí de dissabte. Una mica

0: Al Golpito, Exit, Absolut da Quevedo.
1: Vale.
0: Bye. Amb ell hem arrencat, ja ha posat motor, sí, estem bé, 9 i 10 del matí, sonarà en directe a Flash FM. Mira, el Quevedo, que va actuar a l'últim concert de Bad Bunny a Madrid. Que contigo iba.

0: buit.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc. Tens un

0: Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
1: A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer. We'll be right back.

creador d'èxits com el Forever Tugantel, el Comernos o el Què vas a fer-ho? I ell és l'Omar Kurz des de Puerto Rico amb aquest nou èxit que ha tret, que es diu Coco. Te'l posem aquí a Flash FM. Coco amb K, per cert, eh? Per si la busqueu, eh? No busqueu Coco amb C. La trobareu Coco amb K. Suposo que va pensar que el tio sonava millor. Va, no ens movem de PR. Una mica de Clarence.

una de les veus més reconeixibles de l'escena, la del Psycho, el granadí, al costat de Gonzi i Arcángel, per fer aquest exclusivo remix que van publicar fa un parell d'anys. Sonant en directe a Flash FM quan són tocats quarts de 10 del matí. Anem amb No Tiene Sentido.

Molt probablement l'única cançó en tot el gènere i l'única cançó que se'm vingui al cap ara mateix que fa servir aquest verb, el verb rehusar a la tornada. De fet, el títol de la cançó, eh? Rehusar, no querer o no aceptar algo, segons el diccionari de la RA, eh? Sinònims, rechazar, declinar, desestimar, desechar, esquivar, repudiar, el me rehuso. Era el Danny Ocean amb aquest hit amb el qual va trencar totes les regles. Anem cap a casa, una mica de figaflaues. Què us sembla?

Camí de 3 quarts de 10 en directe a Flash FM. No confiïs en segons quins algoritmes. Nosaltres tenim tot el ritme. Aquí tenim Floyd Menor, demostrant que tampoc cal saber vocalitzar gaire per tenir èxit en el món de la música. El Cata Only. Vinga, va, que anem a recuperar aquest de Farruko. És nou d'aquest any. Es diu Yapa.

0: el creyente.
1: Si veieu algú a la discoteca a cantar-la i saber-se-la de memòria, no falla, és que li han trencat el cor. La Inocente mora amb el Fercho. Damarro sonant a Flash FM. En aquest dissabte estiuenc, solet, algun núvol també per aquí per allà, és veritat, fent la guitza, però vaja, igualment, un dia molt agradable i amb molt bona música quan ens apropem a les 10 del matí. Vinga, va, anem amb una mica de Juan Magán.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Quin tremendo hit de Quevedo, que ens porta directe a l'estiu del 2023, quan va publicar aquest Columbia. Sonen les trompetes, sonen els coros. Oh. Tamarro, apropant-nos a les 10 del matí, sonen en directe a Flash FM, la del ritme, la que mana. Flash. Donant l'inici a aquest cap de setmana fantàstic que tenim per endavant, és dissabte. 9:54, anem cap a Nova York amb Bad Bunny. A més, jo sé que molts de vosaltres, o alguns potser, només que hi hagi un, ja em farà molta enveja, que ja com que veu el festiu de Sant Joan aquí a la volta de la cantonada el dimecres, s'ha pillat festiu aquests dies i farà un pont llarguíssim. No us poseu malalts, que hi ha la típica gent que agafa vacances i es posa

0: Aquí a Flash també ens consumeix la febre pel Mundial, per la Copa del Món de Futbol. Què, qui de vosaltres s'ha quedat aquesta matinada veient un interessantíssim Brasil-Haití? O potser el Turquia-Paraguai, heu vist? Us ho heu passat bé? L'Escòcia-Marroc, també? This is Flash FM. Hem començat nova hora amb el nostre mega crack, que és precisament doncs això, l'himne del Mundial, Shakira al costat de Burna Boy, aquest Dai Dai. 10 i 3 minuts, què tal? Bon dia, família, com esteu? Ei, matí de dissabte, fa bon dia, aprofitem una mica. Els que esteu al curro també, salutacions per vosaltres.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Els que esteu al curro heu de pensar que jo també ho estic i que ens ho estem passant pipa, i espero que vosaltres també. Jo em quedaré amb vosaltres fins a les 3 de la tarda. Per davant, molta estona. Tinc preparats Manuel Turizo, també l'Unai. Abans, això, Romeo Santos, el Dardos.

Un dels èxits d'aquella època daurada del reggaeton. Estem parlant del 2019, Luna i al costat de Cris Lleda i amb l'original del Soltera. Això va sonar una i mil vegades. Boníssima. 10 i 11 del matí, connectes amb Flash FM, a l'emissora de la festa, ja ho sabeu, eh? Escolta, aquí posem la música que sona quan vas de festa, i quan vas de festa posen la música que sona a Flash. És una relació perfecta, una simbiosi, i viceversa, ja m'enteneu. Això boníssim. Per exemple, si sortiu, què us podeu trobar? Doncs això, jo sé que aquest fin de sortireu, per tant, mira, practiqueu Loquita, de J.C. Reyes.

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per DSL Esports,
2: amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
5: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
4: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
6: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
6: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
7: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
8: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
2: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
8: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
9: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
10: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
11: Flaix FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flaix FM, Andorra 93.8 FM.

0: vida fa una pena.
1: S'aproxima, s'apropa, ja és aquí. Una onada de calor que durarà dies i dies, setmanes, mesos, provocada per la calor que desprenen aquests temes. Els que sonen cada dia, a totes hores, cada minut, aquí, a l'emissora del ritme, Flash FM, 10 i 26 del dematí. Vinga, va. Tinc preparat el Cayó la noche de Quevedo, no només la parte de Quevedo, tota sencera. Abans, això, Olvidarnos de todo.

Quina està de moda, en part gràcies a aquest tema, el Machina Time. Un tema que evidentment agafa l'original Atlantis de Netherworld dels anys 90, feta famosa pel Pastis Avenry i companyia. Escolta, tenim el Potrom Potrom, també el Tum Patum Pantum, les tenim totes, tot el ritme, tot el que necessites, 10 i 30, single de matí. Una mica de Batbo, o què? Va, que diu que ens porta a Puerto Rico.

És un dels temes pels quals hem apostat més aquest estiu, ja aquí a Flash FM, és el Muchacha d'Aïssa amb RV, FV i Crimly. De fet, un tema que ara mateix està en la tercera posició, medalla de bronze, el nostre calibre 45. Recordeu que avui, a partir de les 6 de la tarda, volia dir, nova edició, per tant, tothom atent per saber si això pujarà, baixarà... O què carai? Per tant, tothom atent, com sempre, el calibre 45 de Flash FM. Va, una mica de Dorayakis Flashy amb 31 fam. Boníssima, aquesta. M'encanta. Molt bon rotllo. Estic de

Apaga la llum que el meu DJ controla.

Aquest és d'aquells temes que si et pilla el volant ara mateix, d'allò que baixes la finestra, peu al fons, gas a tope, i que sigui el que Déu vulgui. La Jompa, quin tema més gangsta, Arcángel amb Bad Bunny. Ja fa un 3 anys, això. Ara, com us pilli un radar o els Mossos us atrapin per allà, no ens culpeu a nosaltres, eh? No digueu, no, és que estàvem posant un temazo a Flash i m'he despistat. No, ja us ho fareu, ja us ho fareu. Vinga, va, que són les 11 menys 10. Tinc preparats Karol G i Omar Kurz. Abans, que tenim? Entre mans, doncs això, David Guetta amb el Go.

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: ell és el nostre estimat Jay Wheeler. En català seria el Jota de les Rodes. Doncs amb l'èxit de seu d'aquest 2026, aquest De Lejitos, que és el nostre número 1 actual, començant nova hora aquí amb tot el ritme. Flash FM, 11 i 3 minuts. Què tal? Bon dia, família. This is Flash FM. Ep. Vinga, la cançó dels pitos de la nova hora. Què tal, família? Un matí més aquí a Flash FM en aquest matí de dissabte 20 de juny, vencent la calor, eh? Recordeu que estem en plena onada de calor, mare meva! Ens retirem tots plegats, eh? Temperatures que ja arriben a 32, 33 graus.
1: A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo i us acompanyo fins a les 3 de la tarda. Per tant, molta estona per endavant per escoltar temes com això, que es diu Blackout.
1: Flash FM, el ritme que no demana permís.

tan potents des del Pocho la Messi, el Fido Di Maria i Leo Messi. Elles són Nicki Nicole, Tini i Emilia amb aquest Blackout 11 i 11 del matí dissabte. Sonant en directe, Flash FM. Anem cap a casa, concretament cap a Vilassar, amb Bad Gyal, una mica de xoque.

0: 8.
1: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
3: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
5: Flaix. Escoltes Flaix FM Andorra.

Toma! Vinga, heu fet bé de sintonitzar amb Flash FM per començar el vostre cap de setmana. Es nota, que ja és fin de dissabte 11-23. Si mires una mica el mapa per sobre, ja veus que els pixapins estan sortint de Barcelona. Van a ocupar les platges, tots! Tots, ja ho sento, ja. Bueno, és que ja es veu, l'AP7, la típica retencions cap al nord, també cap al sud, la C32, es nota que hi ha ganes de sortir, d'anar cap una mica de platgeta, eh? Ai, quina enveja. Va, que ens quedem ben acompanyats, una mica del Bad Bo. Ella viene por ahí y nunca llega sola.

escoltes aquí i si l'escoltes a algun altre puesto és que ens estan copiant. Així de clar, són quarts de 12, El Conjuntito. Obra de El Bove amb Omar Montes sonant en aquest matí de dissabte. Fantàstica, Flash FM. Anem amb Belé i Westcol, que us sembla una mica de la plena.

jugo un pèsol que te la saps de pe a pa i que l'has cantada tota sencera, la lletra d'aquest XX. Nicky Jam i J Balvin, molt abans de que X fos el nom de Twitter, el nou Twitter, vaja. Tema d'aquella època daurada, 2018. I mira, preparat ja per sonar Mike Towers amb Benny Blanco i el seu Degeneré. Abans ens quedem a casa.

Pepe, un tema que es va fer tan gros que fins i tot la Karol G i el Ryan Castro li van fer un remix oficial al cap d'un temps al xilè Chris MJ, una noche en on? En Medellín, Colòmbia. Sonant quan arribem pràcticament a 3:15 aquí del migdia. Flash FM, anem amb una mica de Quevedo, què us sembla recuperar això amb nova línia?

0: Sí. El tio no para de treure música nova. Ara dubto molt que se li enganxin les noves, tant com aquest Luna de fa un parell d'anys. És el Fade, el Fercho, que se'ns va posar aquí. Molt nostàlgics, la veritat. Vinga, va, anem cap a Mallorca, una mica d'arrels vi.
1: Vente y no te quites que tú vas así. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toco.

0: l'himne del Mundial 2026 Estats Units, Canadà, Mèxic, el Dai Dai de Shakira, Burna Boy, el nostre mega crack. Dai Dai. Let's go, Dai Dai. Let's go. Alhora. This is Flash FM. Dai, dai, que en italià és com, vinga, va, som-hi. Ei, va, 12 i 2 minuts, què tal, va? Des de que faig italià al Duolingo, no fallo ni una, no fallo ni una. Estrenant nova hora amb el nostre mega crack família, espero que estigueu bé.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Molta música per endavant, no cal que us ho expliqui, ja podeu confiar en nosaltres, som Flash FM a l'emissora del ritme, ningú ho fa com naltros. Tinc molta teca per endavant, després del Dai Dai, una mica de batxatet així, costat a costat, vinga, dret a esquerra, és el Dardos. Bon dia! Bon dia!

Sembla això l'hora punta a la discoteca, eh? Aquell moment en què has de posar els temes més golfos, més èxits, el Forever Tugante, l'Omar Kurz amb Dengo Flow. Segur que ha sonat aquesta nit a la festa wrap-up que hem fet al Be-Out. I és que aquí a Flash FM anem de festa en festa, eh? Ja escalfant motors per Sant Joan, serem a la Torre de Claramunt, també a Vilassar.

0: Montjuïc. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bob.

0: l'atent Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
1: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
2: 86-22-88.
3: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

No falla aquesta combinació, eh? Rau Alejandro i Bizarrap, millor duo que Andy Lucas o que Lamin. I amb el Baby Hello des del Crazy 2023. Quin gran tema.

12 i 25. Escolta, Splash FM. On si no et posen això? Vinga, va, salutacions a tota la penya que s'acaba de connectar en l'última estoneta. Anem amb J Balvin i Jowell i Randy. Abans, el muchacha.

la nova versió electrònica del Camins del Sopa de Cabra. Això es diu Camins, Somnis i Promeses. Es va publicar el mes de març. Està sent tot un èxit, la veritat, amb les veus de la Su i la producció del Món DJ. Escolta, això ha quedat collonut, eh? Ja podem estar segurs. Passen 5 de 2 quarts d'una. Ja veurem quina és la següent cançó així de catalana històrica que rep el seu remix electrònic aquest any. Després dels camins del Camins del Sopa, qualsevol cançoneta així típica nostra ja pot rebre el tractament electrònic. I nosaltres estarem contents de posar-la.

Això es diu Olvidarnos de To. És Justin Quiles col·laborant amb un artista madrileny que es diu Cano. David Cano, de fet, és el seu nom de pilot. Nascut el 2001, eh? Vai, molt més jove que jo, eh? Te n'adones que estàs cuquet quan et passes tota l'estona presentant cançons de gent molt més jove que tu, eh? Ai, mare meva, sent grans. Allò que et mira ton pare mentre parlen del futbolista de 18 anys i et mira com dient, ai, ja et val. Una mica de Frohaus, va.

0: què voleu que us digui? Pell de gallina total, eh? Recuperant el Tackity de l'any 2020. Bad Bunny al costat de Jay Cortés. Sonant en directe, en rigorós directe, Flash FM, l'emissora del ritme, quan queden 10 per arribar a la 1 del migdia en aquest matí de dissabte. Mira, per, fins a arribar a l'hora en punt, tinc preparat una mica de Quevedo, també Sebastián Yatra al costat de Bad Yal amb una col·labo superxula. Abans un tema que fa molt i molt d'estiu. Ideal per avui, els Flashy Ice Cream. Imagina!
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: És la millor manera de començar nova hora, la teva emissora preferida, la teva ràdio de confiança, Flash FM, amb el nostre número 1, així de fàcil. És el de Lejitos, de Jay Wheeler. Què tal? Bon dia, família. This is Flash FM. Passen 3 minuts de la una, estrenem nova hora, ja punt del migdia, la gent que va per aquí, per allà, els pixapins que van cap a la platja, cap a la muntanya, cap on sigui per passar el bon cap de setmana, que espero que tingueu tots plegats, i alguns que a aquesta hora encara s'estaran llevant.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, perquè si una cosa passa aquest cap de setmana és que hi ha moltes festes per tota Barcelona, amb el que si el sonar, que si l'off sonar, que si no sé quantos, que si els d'aquí, els d'allà i els de l'altre. Bueno, doncs aquests encara estaran a llevant-se. Doncs aviam si es desperten amb això, amb el Golden.

su cuerpo. Que diu l'Omar Kurtz que vol menjar-la com si fos un coco. Que és una cosa que sona molt romàntica, però ha de ser una mica complicat, perquè a mi, si em posessis un coco per davant, no sabria com començar per obrir-lo. Vaja, si no em portes una serra mecànica o alguna cosa així, complicat, complicat. En fi, seguim amb una mica... Mira, mira. Espera. Això mola molt. Es diu Chica 305. És de Fate.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
6: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
9: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flaix FM amb les cançons més importants del moment.
10: Come on,
11: let's go.
10: Let's go.
9: Vota i decideix a flaixfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flaix.
9: El poder del

Vinga, hora de cada festa, com deia aquell... I festa, noi! La graciosa Quevedo amb Elvis Crespo, Tamarro. Va, aquesta dedicadíssima per tota la penya que esteu currant a aquesta hora, encara que sigui cap de setmanes que treballeu en fin de... Sobretot els que esteu a la carretera, eh? Camioners, transportistes... Aquesta va per vosaltres, sí? Vinga. Perfecte, molt bé. Ha quedat claríssim. Va, que són la 1 i 24 minuts. Anem cap a França. Aquesta cançó en francès que ens arriba és una novetat. Es diu Maladie, que és malaltia. Because everybody here is so sick. Say my name.

Som quarts de dues i si estàs de festa amb els teus col·legues, has triat la banda sonora per ambientar-la. A més, és que és època de festes en aquesta època de l'any, 20 de juny, dissabte. Moltes bodes, molts convidats de solter, de soltera. Aquesta va per vosaltres, Perro Negro. Era la col·laboració del Bad Bunny amb Feid per tota la penya que està de juerga a aquesta hora, en aquest matí de dissabte. Anem amb Shakira.

Són l'Anuel AA i 6ix9ine. Anuel AA, 6ix9ine, 6ix9ine i Anuel. No els veig capaços de treure's el doble grau en física i matemàtiques, però sí que són capaços de fer tamarros com aquest al Mala. L'hem recuperat des de la temporada 2018 aquí, a Flash FM, on ara apostem per Wisin.

Claro que sí, de Barranquilla al món, Shakira. Amb aquest Soltera l'hem recuperat des de fa un parell d'anys per totes les freqüències de Flash. Anem amb Farruko, després del Pepes, el Calma i altres. Ara presenta el Yapa.

0: aquí a Flash FM. Apreta la gana, apreta la calor.
1: Yo te quiero todavía.
0: Molt bona aquest pareja de l'any que hem recuperat amb el Sebastián Yatra i Mike Towers. Ha entrat fina, ha entrat molt fina en aquest migdia de dissabte. Ja us dic, ens apropem a les dues. Ho fem amb el Silek Kid Voodoo. Què us sembla aquest memareo?

recuperat aquest tema, que s'ha fet viral un altre cop. No sé quants anys després d'aquest Beauty and the Beast, de Nicki Minaj al costat de Justin Bieber. Les dues ben xing, anem acabant aquesta hora amb Ni Borratxo, del Quevedo.

0: Ja Flaixa FM anava a dir, ja fa dies que estem posseïts per aquest esperit del Mundial. La banda sonora la posa la Shakira en Barnaboy i aquest Die, Die, l'himne de la World Cup. This is Flaixa FM. A més, és el nostre mega crack i l'hem fet servir per iniciar nova hora. Passant 3 minuts de les 2 del migdia de la tarda ja. Què tal, família, com esteu? Amb esperit mundialista ja, però absolutament, a més, pel futbol català estem donant una bona ahir al Sabadell. A tota la penya de Sabadell, seguidors...
1: Mira, què passa? Armand Maravalle.
0: Això, que enhorabona a tots els del Sabadell, que torna a segona divisió a la Lliga. Hypermotion l'any que ve. Després repassem quins partits hi ha avui també del Mundial, que hi ha molta teca.

Aquesta batxeteta de Manuel Turizo per un pendejo no se llora. Ve de gust ballar-la. Si de cas la ballem al menjador de casa amb l'aire condicionat, perquè si hem de sortir fora, ens tornarem. I si no, mira, escolta. Ens despatxorrem al sofà, pugem el volum de la ràdio, posem la tele. Avui hi ha bon mundial, eh? A les 7, si voleu veure Països Baixos. Contra Suècia, bon partit. Després Alemanya, Costa d'Ivori. I de matinada, Ecuador, Curaçao, eh? On carai estarà Curaçao? No sé, però juguen avui. Que ho sapigueu, els que els interessa el Mundial. A mi de moment m'interessa això, la nova de Google, Moving to the Sound, es diu.

0: 8.
1: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
2: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski a bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
7: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
8: Flaix FM, Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flaix FM, Andorra 93.8 FM.

molta gent col·laborant per fer això, que va ser tot un èxit. Es deia Una foto, i era el remix. Va sortir el gener del 2024 i semblava que ens havíem oblidat d'ella, però ens al contrari, eh? Nicki Nicole, Tiago PZK, etcètera, etcètera, etcètera, per fer això que sona quan ens apropem a quarts de 3 de la tarda. A on? Doncs mira, t'ho dirà aquesta veueta. Exacte, l'emissora del ritme, l'emissora que s'ha d'escoltar si estàs al cotxe amb la finestra baixada i el volum alt, clar que sí. No deixeu anar al volant, eh? Però animeu-vos amb aquesta batxeteta. Romeo Santos i Prince Royce, és el Dardos.

Madrid, mira, tant de bo, haver anat a un, no l'he pogut veure. Ara, no sé si faria el que va fer un fan, un tal Sebastián, es veu que ha sortit de les notícies, ha sigut notícia, perquè va anar als 10 concerts de Madrid, i pagant. Imagina't tu la pasta que es deu haver gastat aquest tio amb els 10 concerts del Bad Bunny. Diu que era el seu somni i que estava molt content i que tenia moltes ganes de fer-ho i que ha valgut la pena. Enhorabona per ell. Escolta, de moment el posem per la ràdio nosaltres, que ja en tenim prou. Anem amb Quevedo, Scandi.

0: És un dels cracs de la setmana aquí a Flash FM, actual número 3 de la nostra llista del calibre, el muchacha d'Issa amb RUFV. Ja ho sabeu, avui a partir de les 6 de la tarda, com cada dissabte, repassarem de nou la nostra llista. Veurem a veure si puja o si baixa. De moment, la pregunta és, algú vol algun dorayaki?
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Ha sigut inevitable no cantar-la. Aquí a l'estudi l'hem liat part de sonat el Traicionera del Sebastián Yatra. És el tema amb el qual es va donar a conèixer ja fa una dècada d'això. This is Flash FM. I ja està, tu. Amb això jo crec que és hora d'anar tocant el 2. Per part meva ha sigut un plaer acompanyar-vos des de les 9 del dematí que ens hem posat. Ens han passat volant aquestes 6 horaques junts. I res, escolta, que ningú desconnecti perquè el ritme aquí continua sonant. Aquí el ritme és 24-7, com diria Bad Bunny, 25-8. Per tant, escolta, jo toco el 2, però això no para, vale?
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Parlant de Bad Bunny, sonarà amb David Tirar-me's Fotos. Abans, el Gone, Gone, Gone. Apa, siau!

0: 8. En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buhos. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
9: 24 hores de ritme. Escoltes Flaix FM Andorra.
10: Flaix FM.
9: Connecta't amb nosaltres. El 93.8

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per BSL Esports.
2: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
7: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64. Flaix.
0: Escoltes Flaix FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

0: 8.
1: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
2: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
3: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
4: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes Engordany i a l'Avinguda Meritxell 45 a Andorra la Vella.
3: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
5: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
6: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
9: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hi ha coses que no fallen per Sant Joan. I una és passar per la Traca. Varietat, bons productes i tot a punt per la revetlla. La Traca patrocina el calibre 45 d'avui.
0: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1. Comença el calibre 45 amb Edgar Manchado.
2: Què tal, família? Molt bona tarda. 6 i un minut pràcticament d'aquest dissabte 20 de juny del 2026, efectivament amb la revetlla pràcticament a tocar. Ja estem fent el compte enrere, ja alguns fora de classe, alguns fins i tot ja mirant les vacancetes o passen el cap de setmana ben lluny dels vostres llocs habituals i d'altres, doncs, escolta, currant cada fin de com ho fem nosaltres. Merci per connectar amb nosaltres amb el Calibre 45, que avui volíem engegar precisament el programa que repassa els números 1 i els artistes imprescindibles de Flash FM. Avui volíem engegar fent un homenatge especial a un artista que va ser número 1 de Flash FM l'any 2023 i que malauradament ens va deixar el diumenge de la setmana passada. És Oliver Tree, i en el seu dia va sonar amb Robin Schulz i aquesta proposta grandiosa que es diu Miss You.

0: un incident aeri al costat de Gaspi i també un dels productors de confiança de Bizarrap i altra gent que hi havia dins aquell helicòpter. Per tant, record i aplaudiment enorme per tots ells. Petit homenatge que li fem des del Calibre 45 a un dels artistes que va signar números 1 aquí a Flash FM, concretament l'any 2023. 6 i 4 d'aquesta tarda, donem per engegada aquesta edició del Calibre 45, avui amb 10 cançons que pugen, 28 cançons que baixen, 5 cançons que mantenen posició, 2 entrades en llista, això vol dir que tenim 2 sortides, que són el Hieca de Nicky Jam i BL després de 55 setmanes en llista i el Xugós de Josep i Quevedo després de 27 setmanes en llista. Tindrem Remembers, tindrem Aspirants, però abans de continuar, abans d'engegar la màquina i de donar-li el reset, jo crec que és important recordar, refrescar quin ha estat el número 1 d'aquesta setmana.
1: Número 1.
0: I a més, en forma de remescla, a partir d'ara des de Flash FM, de Lejitos, de Jay Weller, remesclada per Omar Courts.
2: Mi amorito, mi papi, sin cojones que ahora tenga otro baby, te iba a escribir un mensaje que decía I miss you. Ey, ey, yeah. Pero vi que me bloqueaste. Yeah, yeah, yeah.

0: Lejitos és el número 1 d'aquesta setmana i també el número 1 de la setmana passada. Dues consecutives liderant Flash FM. Ara, més a més, a terra, amb la remescla d'Omar Courts, veurem què passarà avui i si renovarà per tercera setmana consecutiva o no, com a número 1 de Flash FM. Dit això i havent repassat tot plegat, jo crec que ja podem donar el reset a les 45 imprescindibles d'aquesta setmana. Recordem que en surten dues, per tant, en algun moment tornaran a aparèixer dues de noves.
1: Si sona el calibre 45, és un èxit.
0: Tanquem amb la de Easy Kid, Shiny, aquesta setmana, en baixa 3.
1: 45.

0: Dani Sigs i It's Kid a través de tantes. L'última proposta que ens porta aquest projecte meravellós, que aquesta setmana en perd 4, eh? Sembla que no s'ha acabat de fer amb el respect de tot el nostre respectable públic i audiència, que al final és qui mana, els que manen de la que mana. Bona família, per molt Sant Joan comença molt més abans de la revetlla. Avui és dia 20, així que ja podeu anar preparant-ho tot com toca a la traca. Petards, bateries, coets, fonts, molta varietat per muntar-la com toca. I aquests dies, a més, amb promocions que valen molt i molt i molt i molt la pena. Aquest Sant Joan, parada obligatòria a la traca. Jo de vosaltres no ho penso. La traca. Pipiri, pipi.
1: Calibre 45. Andorra. Flash FM 93.8.
2: Aquest estiu camina còmode, fàcil i amb molt d'estil. Arriben les noves sandàlies Skechers Sans Free Slippins. Per tota la família. Sense cordons, sense complicacions. Només te les has de posar i ja pots sortir a gaudir de l'estiu.
3: Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia. Descobreix-les a les botigues oficials Skechers, a la planta baixa de l'Illa Carlemany, a Escaldes, Engordany, i a l'Avinguda Meritxell 45, Andorra la Vella.
2: Aquest estiu, sandàlies Skechers Sans Free Slippins.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
6: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
7: Organitzat per DSL Esports.
8: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
1: La llista definitiva, el Calibre 45.
9: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: obrir, hi ha dues cançons que ens han abandonat, que són el Hieca de Nicky Jam i BL. Que són el... No, perdó, Nicky Jam i BL són els artistes. Hieca es diu la cançó i l'altra és el Chuós de Josep i Quevedo. Això vol dir que tenim dues entrades, una és el Malagé i l'altra que la trobarem d'aquí una estona. Us recordo també que el dimarts ens anem de festa a la Torre de Claramunt, Miquel González del Flash Urban i qui us parla, Edgar Manchado, al recinte Torre Esport amb una festassa de Sant Joan que estic convençut que no us deixarà indiferent i on punxarem un munt de números 1 de Flash FM com aquest del 2011.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors números 1 de Flash FM.
0: Va ser número 1 durant 3 setmanes consecutives i aquesta hagués estat la tercera del 2011. LMFAO amb Party Rock Anthem.

0: fa 15 anys. Aquesta cançó era número 1 de Flash FM a Party Rock Anthem. So de l'Enfeyo. 3 setmanes consecutives liderant Flash FM. I en un to més actual hi ha una altra cançó que en el seu dia també va liderar durant 3 setmanes consecutives a la nostra llista.
1: Calibre 45. La llista més punteria.
0: Però amb una certa diferència, aquesta encara la tenim en llista.
1: 41.
0: Aquesta setmana en baixen una, Rauw Alejandro, Wisin, Yengo Flow amb el Contrabando.

0: El so de Justin Jackstyle, que aquesta setmana en baixa 3 a través del Short The Lights Off, una cançó que va revifar gràcies a les xarxes socials, una cançó que no és precisament nova. La seva remescla sí que ho és, aquesta setmana es queda el calaix número 38. Abans havíem sentit dues de BL seguides, una amb Quevedo, Jo i tu, que en baixa 3, i l'altra, La Plena, que en baixa 1. Això sí, La Plena com a rècord de permanència després de 67 setmanes en llista. Que déu-n'hi-do, és ja més d'un any, és un any i quart ja. Una autèntica bogeria. 6 de la tarda, 39 minuts, en rigorós directe des de Flash FM. La setmana que ve, Revetlla de Sant Joan. Tenim dos bolos, una la Torre de Claramunt, amb Mica González, de qui us parla, Edgar Manchado, i l'altra bola especial fins a Vilaseca, fins a la plaça de Sant Joan, amb en Sergi Domènech, amb l'Héctor Ortega, amb en Jaume Riu. Per tant, compreu allà quatre petardos i la fem grossa amb tota la música de Flash FM desplegada per tot el territori, d'acord? Tenim moltes ganes de fer-vos companyia en una nit tan especial com és la de Sant Joan, la Revetlla de Sant Joan. Arribats al calaix número 37, ens trobem l'última entrada. Si al 42 teníem el malager de Mabou de Jo, ho he dit fatal, ja ho sé, però és que el francès no és el meu fort. Al número 37 trobem aquesta de Gordo.
1: Nova entrada al calibre 45.
0: Que ja fa alguns dies que el sentiu per aquí per Flash FM i que ara ja és entrada en llista. Primera setmana amb nosaltres, això que es diu Loco Loco.

0: Atacada important aquesta setmana per JC Reyes a través del seu Loquita en cau 5 i cau fins al calaix número 35, doncs a la 30 a la 35. Loquita, una cançó que fa 30 setmanes que ens acompanya. Anem a veure un amunt que tenim. Tenim una cançó que en el seu dia ja va ser número de Flash FM.
1: 34.
0: Luke Ray BM amb la Morocha aquesta setmana en perden una.

0: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
2: Ets autèntic, amb personalitat,
3: original,
2: inimitable,
3: perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
2: de dir el que dius,
3: tens criteri i passes d'imitacions,
4: perquè saps escollir la música que t'agrada,
3: i quan balles,
4: ho fas al teu rotllo.
3: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
5: La que manda.
1: Flash.

0: al calaix del numerín, número 33, aquesta setmana se l'endú Rusovski a través del Malibú, això sí, després d'una patacada de dues posicions, un tema que fa 39 setmanes que ens acompanya. I fa força més temps que ens acompanya la propera proposta, que va ser megacrack tal setmana com aquesta, però del 2017.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Recordes bloquejadíssim a Maxwell Ingrosso i More Than You Know. Mare meva, fa 9 anys aquesta cançó.

0: Tu de Flash FM i també Mega Cracks. Estem celebrant que tal setmana com aquesta fa 9 anys. More Than You Know era Mega Crack de Flash FM. I abans d'arribar a les 7, ens queden 3 minuts, destaparem el Mega Crack d'aquesta setmana perquè hem arribat al moment directament des del calaix número 2 i sent una de les pujades més fortes d'aquesta setmana. En puja nou el més nou d'Ugel.
1: En diem Mega Crack perquè feia llets dir-ne tros de tema.
0: Amb Ultra Nate, es diu Moving to the Sun.

0: Aquesta setmana perd dos calaixos. Me mareo, cuando te veo. Kid Voodoo, JC Reyes. Es diu Me mareo, calaix número 31 per ell. Aquesta setmana, després de 42 setmanes en llista, que déu-n'hi-do, té tela, està pràcticament un any sencer dins el nostre chart, envoltats d'un món tan canviant, a cada segon, a cada instant, cançons que entren, que surten, que es fan i es desfan, que algunes són molt efímeres, les altres duren i perduren en el temps. En el cas de Memareo, doncs escolta, a los hechos me remito, 42 setmanes en llista. Molt bé, 7 de la tarda, 3 minuts, això és el Calibre 45 de Flash FM, el programa que repassa la llista oficial d'aquesta Santa Casa, ho porta fent des del 92, per tant, no pararem ara, m'enteneu? No pararem ara, cada dissabte tarda, cita obligatòria amb el Calibre 45. I cita també amb els nostres aspirants. Sortim un moment del nostre calibre per anar a buscar cançons noves que avui no formen part del chart, però qui sap si la setmana vinent potser sí que ho faran.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: Vinga, va, la primera en sonar és la més nova de My Towers, que en només dues setmanes ja acumula més d'un milió i mig de visualitzacions, com a mínim al videoclip del seu canal de YouTube. Mike Towers, el més nou, es diu Una Namàs, de moment és aspirant a entrar en llista.

0: Mike Towers. Una ara més, veurem què passa la setmana vinent. Anem a per més.
1: Això és una novetat a Flash FM.
0: El projecte Estiu 22 torna a terra a Flash FM, molt ben acompanyats. Henry Méndez, tota una llegenda, què dir? Què dir de Henry Méndez? Així és la veu de la nostra adolescència. Nou tema, nova proposta, aspirant a entrar en llista. El Chiringo.

0: vegada us havíeu preguntat, Henry Méndez segueix fent música? Aquí teniu la resposta. És nova, la signa al costat d'Estiu 22, que és la segona proposta que ens porten aquí a Flash FM. Després del meu Àngel, es diu El Xiringo, de moment. Entra en llista, és una cançó que es va publicar ahir mateix, ahir divendres, i que estarem pendents la setmana vinent de veure si podrà fer el salt al nostre calibre 45 o no. De moment, nosaltres sí que ens hem de tornar a endinsar perquè hem de seguir per on ho havíem deixat. Calaix número 30.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: I amb una altra proposta en català d'uns artistes que ara mateix estan marcant el moment musical a casa nostra. Flashy Ice Cream, a través d'Imagina. Aquesta setmana en pugen 6. Enhorabona.
1: 30.

0: 35 setmanes en llista, és un dels grandíssims números 1 d'aquesta temporada 2025-2026, que a mica arriba a la seva fi. Rels B amb Tu Vacina aquesta setmana en baixa una.
1: 28.
0: I també en baixa una aquesta de Mike Towers amb West Coast i Obi on the Drums. Un pèl més jove, 16 setmanes en llista per 5 estrelles.

0: 8.
1: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
2: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recórrer les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
3: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flash Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flash Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
5: Que viva Flash Urban!
4: Amb Miquel González i Tomàs Poal. Això és... Dance Leader. Flash FM. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.

0: El so de Claren, tan solitari. Music. Després d'aquell Ian Mora tornava sol sense ningú que l'acompanyés a través d'aquest Love que fa 31 setmanes que ens acompanya, aquesta setmana en baixa una. En rigorós directe des del Calibre 45, són les 7:22, aquesta tarda ja pràcticament vespre de dissabte, és 20 de juny. Una més amunt tenim una altra proposta que cau.
1: 26.
0: Amb Bad Gyal i Chencho Corleone en cau 4, Choque.

0: Golden, una altra de les cançons que en algun punt del seu recorregut aquí a Flash FM han aconseguit ser número 1 i han aconseguit liderar la prestigiosa llista del Calibre 45, la llista que a més li dona nom a aquest programa, Calibre 45. Abans de seguir avançant, és moment de tirar enrere el temps, que un cop d'ull a cançons que tal dia com avui eren número 1 de Flash FM. Ens remuntem al 2015.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: La primera de les 4 setmanes que aquesta cançó estaria liderant Flash FM. Major Lazer amb DJ Snake i companyia a través d'aquesta mitiquíssima Lean On.

0: Lean On, sembla que no pugui ser, ja fa uns anys des que vam conèixer aquesta cançó de Major Lazer i DJ Snake. Per què no fer-la sonar a les festes de la Revetlla de Sant Joan que tenim pendents per la setmana vinent? 23 de juny, una que ens portarà fins la Torre de Claramunt amb Miguel González i qui us parla, l'Edgar Manchado, i l'altra que ens portarà fins a Vilaseca, fins a la plaça Sant Joan, precisament per la Revetlla de Sant Joan, per les festes del barri de la Plana, amb en Sergi Homer, Electro Ortega i en Jaume Riu. Allà us hi esperem.
1: 5 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.
0: I nosaltres que tornem a entrar dins el nostre calibre amb una cançó mitiguíssima de Sopa de Cabra, ara remesclada per Su i Mont DJ, Camins, Somnis i Promeses, Manté Calaix.
1: 24.

0: Va sortir molta gent, deia, o es pensava, que aquesta podia ser la cançó del Mundial. I cerràvem Daddy Yankee, la Music Sessions número 0. Que tot i dir-se la 0 és una de les últimes. Aquesta setmana en baixa dues per una cançó que fa 32 setmanes que ens acompanya. Vaja, que al final la cançó del Mundial ha acabat sent aquesta.
1: 21.
0: Que aquesta setmana és la pujada més forta de Flash FM. 11 amunt per Shakira, Burna Boy i això que es diu Dai Dai.

0: És la versió 2026 del Bailando por ahí de Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi, aquesta setmana en baixa una, la seva setmana número 15 en llista. 18. Un pèl més nova és aquesta de Tini, de Ulises Bueno, Dos Amantes. Fa unes setmanes que és a nosaltres i baixa 3.
1: No pudiera ser. Esto dice así.

0: 35. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
2: Concurs actiu a flashandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
3: Ets autèntic en personalitat,
4: original,
3: inimitable.
4: Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas,
3: de dir el que dius.
4: Tens criteri i passes d'imitacions.
5: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
4: I quan balles,
5: ho fas al teu rotllo.
4: Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
6: La que manda.

0: través d'aquesta proposta que es diu Ja pa' aquell, que aquesta setmana és un dels cracs de Flash FM, en puja 5 a l'aix número 17 per aquesta proposta que només fa 3 setmanes que ens acompanya. I una cançó que ens acompanyava i de valent el 2009 i que tal setmana com aquesta era número de Flash FM és aquesta.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Flipareu, perquè fa 17 anys que això era número de Flash FM. Lady Gaga amb Poker Face. Recordes bloquejadíssim, tu.

Flash FM. Són les 8. Calibre 45. La llista amb més punteria. 16.

0: pràcticament a tota la nostra audiència. Gent maquinera, gent urbana, tothom aplegats gràcies al ritme de Dimitri Vegas i Like Mike, amb una cançó que es va viralitzar i de valent, el tumor rolant de l'any passat, Màquina Chaem, aquesta setmana, en baixen dues a la seva 18a setmana en llista. I amb aquesta engeguem la que serà l'última hora del Calibre 45 d'aquest dissabte 20 de juny del 2026, és a dir, cada vegada més a prop del gran moment, del moment de descobrir, d'esbrinar quin serà el número de Flash FM. Si repetirà el de Lejitos de Jay Weller, que arriba ara, a més a més, remesclada per Omar Courts, o si hi haurà alguna altra cançó, alguna altra proposta que li prengui el relleu. Tenim 15 cançons per davant abans de saber la resposta, per tant, escolta, per què demorar-ho?
1: 15.
0: I per aquí tenim aquesta de Ryan Castro i Capo. La Villa en baixa 3 aquesta setmana.

Somit i el Ferxo amb Chica 305, una cançó que em puja dues. 12. I seguim pujant, en aquest cas, una que em puja 7, Siderland, a través de la remescla del Tut Tut Turú, una de les cançons catalanes candidates a ser cançó d'aquest estiu 2026. Tut Tut Turú, quarta setmana en llista. Puja.

0: 85. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes. Són.
6: Flash History.
0: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History.
6: This.
0: Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM. La que mana. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 40.

0: Sisa, Marco Urzi amb Llengo Flow. Setmana número 15 en llista. Així culmina a les 8 i 20 minuts d'aquest vespre de dissabte. Ens queden 10 cançons per escoltar. Hem fet un munt de feina al llarg d'aquesta tarda. Hem descobert que el mega crack és la nova d'Ugel, Moving to the Sun, que tenim dues entrades en llista. El Loco Loco de Gordo i el Maladí de Mava Jo. Això vol dir que hi ha dues cançons que surten, que és el Jica de Nicky Jam i de BL i el Chuós de Josep i de Quevedo, que ens han dit adeu després de 55 i 27 setmanes en llista, respectivament. Hem sentit un munt de remembers i ara, certament, ja només ens queda una sola cosa, que és trobar el nostre número 1. Saber si repetirà de Lejitos de Jay Weller o si tindrem canvi a la part més alta del nostre calibre 45. Entrem dins les cançons més importants. Només ens queden 10 per sentir.
1: Top 10.
0: I la que marca la barrera del top 10 és aquesta de Shakira i BL, que en baixa 3. Algo tu. Quiero vivir.

Apaga la llum, que el meu DJ controla.

Un pèl més veteranes aquesta, que ja fa 23 setmanes que ens acompanya. És el Dardos, de Romeo Santos i de Prince Royce. Crac de la setmana, en baixa una de les 6, passa a la número 7. Ens plantem a 2:15 de 9, al Calibre 45.

Fins al nostre calibre 45 i aquesta setmana s'endú el calaix número 4. Abans sentíem també el Ni Borratxo de Quevedo, calaix número 5. I Olvidarnos de Todo, Cano Justin Quiles, que en pujava dues cada vegada més a prop del nostre número 1. Però la gran pregunta és, quin serà el número 1 d'aquesta setmana? Repetirà de Lejitos, de Jay Weller, ara amb el remix d'Omar Courts? O hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre al lideratge? Jay Weller o Quevedo? Tenim dues de Quevedo per escoltar i una de Jay Weller. Quin serà el número 1 de Flash FM? Cada vegada més a prop de saber-ho. Entrem dins el nostre podi. 3. Doncs mira, la número 3 és per Quevedo i Nueva Línia a través del Golpito. Em puja una aquesta setmana.

0: 8. Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34

0: Ets autèntic, amb personalitat.
1: Original.
0: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
1: De dir el que dius.
0: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
3: La que manda.
4: La llista definitiva, el calibre 45. No.

0: La consecutiva, per tant, li ha de cedir el número 1 a una altra cançó de Lejitos, de Jay Wheeler i d'Omar Courts. Baixa una i li pengem la medalla de plata aquesta setmana. Per tant, qui serà el número 1 de Flash FM? Falta una cançó de Quevedo per sentir. Quina de les 5 de Quevedo que formen part de la llista d'aquesta setmana? Ara ho sabrem. Abans, també us comento que el megacrack d'aquesta setmana és el més nou d'Ugel, Moving to the Sun, que hem tingut dues sortides en llista, el Gieca de Nicky Jam i BL i el Chuos de Josep i Quevedo. Per tant, hem tingut dues entrades, Loco Loco de Gordo des del calaix número 37 i Maladí de Mave Jo des del calaix número 42. Que la número 3 és el Golpito de Quevedo, que la número 2 és de Lejitos amb el remix d'Omar Courts, original de Jay Wheeler, i que la número 1, per primera vegada després de 7 setmanes en llista, és per Quevedo i per Elvis Crespo.
1: Petards la traca, el número 1 dels petards per Sant Joan, t'ofereix el número 1 del calibre 45.
0: A través de la Graciosa.
2: Número 1.
0: Enhorabona al nou número 1 de Flash FM. Sona així. Ella.

0: Viva Flash FM, Quevedo y Elvis Crespo amb La Graciosa.
1: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
2: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb La Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
0: Doncs sabent això, escolta, ja només queda donar pas al company Sergi Domena perquè s'hi posi els comandaments del warm-up. I a les 10 en punt, Flash Urban Deluxe amb en Miquel González i en Tomàs Poal. Família, ens veiem les cares, si és que així ho voleu i ho desitgeu, el proper dimarts a la Torre de Claramunt, amb un show inigualable a partir de les 2, show de revetlla de Sant Joan, amb el company Miquel González. Allà hi serem al recinte Torresport de la Torre de Claramunt. Us hi esperem dimarts. Que vagi molt bé aquest vespre nit. Bon dissabte.
2: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més especial.

0: parada de l'any amb La Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
1: No ens calen filtres a l'Instagram. Flash. Al natural ja som una monada. Flash FM. Són les 9.

0: els preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

million brain cells.

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana.
3: Flash FM. Són la...

0: benvingut al Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país.
1: Wow.
0: Amb les cançons més top i les trucades més fiesteres. Ara sí!
1: Va.
0: Comença el Flash Urban Deluxe.
1: Ara sí! La pere.
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: És equivocat!
1: No.
2: Són les 10 en punt de la nit, és dissabte, i comença una nova edició del Flash Urban Deluxe a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
1: Miquel González, bona nit a tu i a tota l'audiència preparada per trucar-nos aquest dissabte de festa. Vamos, hòstia!
2: Va, ja tenim el telèfon obert.
0: 93 545 68 68.
2: Aquest és el telèfon de la ràdio, 93 545 6868. Avui hi ha moltes festes arreu de Catalunya perquè estem a l'estiu i avui la gent pues, té ganes de gresca i mojitos.
1: Com apreta la calor i les ganes de lligar de nit, eh?
2: Sí,
1: com us agrada, va.
2: Oh, que rico. Doncs va, ja tenim el telèfon, el 93 545 6868, perquè fins a la 1 en punt ens pots trucar i explicar què faràs aquesta nit.
1: Exacte, així que ja podeu començar a marcar, explicar-nos quin és el vostre rotllasso si és que esteu sols, amb la família, amb col·legues, i sobretot si és que aneu a alguna discoteca o fiesteo.
2: Així?
1: Com a clar.
2: Així?
1: Evidentment.
2: Va, vale, per favor. Doncs vinga, va, truca'ns ara. Truca'ns i comencem el programa com Déu mana. Avui, però, comencem el programa amb la Shakira.
1: Què dius?
2: Perquè estem en de mundial.
1: Vamos, fútbol, España, vamos.
2: Amb aquesta que es diu Dai Dai. Per favor.
1: Vinga, va.

0: Dai Dai. Ai, així es diu aquesta cançó de la Shakira.
1: Lero, lore, lole. Dios, que temazo.
0: Les 10 i 3 minuts. Vinga, va, anem a agafar telèfons.
2: Truca'ns ara.
0: Va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hello.
3: Hola.
0: Hola, tia, qui ets?
3: Hola, som nosaltres. No m'ho crec.
0: Hola, tia, com et dius?
1: Ei.
3: Paula i Anna.
0: Què?
4: Paula i Anna?
3: Sí.
0: I des d'on ens truqueu?
4: No, meu senyor, des de l'infant.
3: Des de Tarragona.
0: Què dius, tia, que heavy.
4: Però per què esteu tan contentes? Què porteu a sobre, coi?
0: Uau.
3: No. No portem res, d'emoció. No.
0: Ah, vale, vale. I què fareu avui, tia?
3: Sortim a Tòtem.
0: A Tòtem.
4: Tòtem.
0: A Tòtem una, tia, per favor.
4: Però Tòtem què, és un bareto així de Tarragona o què? Una disco?
3: Bueno, sí, és un
0: xulo
3: de Tarragona.
0: Que guai. Vale. I quants cubates et faràs al Tòtem aquest?
3: El què? Que quants cubates et faràs, diuen? Va, no sé. Farem una bona prèvia, o sigui...
0: Una bona prèvia, a lo barato.
4: Sí. Dios, les prèvies, com us agrada,
0: A lo barato.
4: Les preliminares,
0: Clar. Ah, sí?
4: Home, clar.
0: Dios. I amb quants teus et liaràs aquesta nit?
3: No, amb 0,
0: estem
3: en castidat.
0: Vaya sosa.
4: Com que en castidat? En sèrio? No podeu follar? Per què?
3: No.
4: Però volem el motiu. Què passa?
3: Celibato. Sí, són uns cabrons.
0: El què?
4: Els homes.
3: Putos homes, literal.
0: Dios, t'han trencat el cor.
4: No, clar, té raó.
2: Tomba.
3: Crec que és una mica més al revés.
0: Tu has trencat el cor als homes.
4: En sèrio?
3: No, Anna.
0: Bueno, tia, explica la veritat, saps?
4: Va, què us passa amb els tios? Va, expliqueu-nos.
3: No, la veritat que res, ja està.
0: Ah, vale.
4: Bueno, són verges i ja està, no passa res.
0: Sí. Està el matrimoni, cari.
4: Sí.
3: Bueno. Exacte, total.
0: Vaya sosa.
4: Bueno.
0: Vale, pues que vagi molt bé aquesta nit, vale?
4: Adéu.
3: Vale, adéu.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Bueno, va bé de tant en tant que algú que no sigui marrano que també truqui en aquest programa, saps?
4: Home, a l'època de sequera no sé a qui li va bé perquè nosaltres no ho sabem, però a algú li ho anirà bé, segur.
0: Hola, bona nit.
5: Bona nit, què tal?
0: Hola, malparit, com et dius?
4: Ei.
5: Diego.
0: El Diego.
4: Diego Maradona, com t'agrada la farlopa? Va, va,
0: Dios.
4: Va.
5: No,
0: escolta, Diego, què faràs avui, tio? Bueno, Diego, parles o no parles, guapo?
4: Diego,
5: venim de la guassa i anem a sopar.
0: Ai, que soparàs. Bueno, Diego, una parles butifarra. O no parles, tio?
4: Diego.
5: Una botifarra.
0: Ah, collons, no contesta aquest home.
4: No, bueno, però Diego, la botifarra amb allò sense, com t'agrada, coño? Per favor.
0: Vaya idiota.
4: Nada, adéu.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
6: Margo.
0: La Marga.
4: Ui, amarga la vida, Marga. Amarga la vida.
0: Marga, des d'on ens truques?
6: De Banyoles.
4: Ai, on estan? Que guapo.
6: Sí.
0: I què faràs a Banyoles, tia? Okay.
6: Ara ens hem demanat unes pizzas.
0: Què dius?
4: Molt bé.
0: Que heavy.
6: Sí.
4: Quines pizzas? Quatre formatge o d'aquest?
6: No, Margarita.
0: Margarita.
4: Vale, molt bé.
0: Molt bé.
4: I molt bona veïna, la Margarita.
0: Tu, ella es diu Marga i s'ha demanat una Margarita.
4: Ah, mira.
0: Dios, que original.
4: Ojo, molt bé,
0: Per favor.
6: És que són molt originals,
0: No, ja ho veig, Marga.
4: Home, fora conyes, la Margarita és la pizza menys original, la veritat,
0: Ja.
4: És així.
0: Sí, perquè no porta res.
4: No porta, bueno, orenga.
6: Bona,
4: i tomata. No, i tomata i ja formatge, està. Ja està, no? Res més. I amor, a vegades.
0: Sí. Marga, tens nòvio?
6: Bueno.
0: Hola, té nòvio i no vol dir-ho.
4: Com es diu? El pepperoni, per favor.
0: Dios. Marga.
6: Bueno.
0: Marga.
6: Què?
0: Que aquí et folles. A veure, tia, explica-m'ho.
6: A cap.
4: No.
0: Sí, de cap a peus te'l folles.
4: Marga, digue'ns la veritat. Com es diu el teu pirulo?
6: Que no.
0: Marga, per favor.
4: Li fa por que escolti les pares.
0: Potser serà una tia, saps?
4: Ah, bueno, escolta, clar que sí.
6: No.
0: Ah, vale.
4: Una bona cruïsa, per què no?
0: Vale, guapa, que vagi bé.
4: Adéu.
6: Adéu, merci.
0: Adéu.
4: No me'n recordava d'això.
0: Va, truca'ns ara.
2: 93-545-68-68.
0: Què rius? Et faig riure,
4: No, és que t'acabarà agradant aquesta cançó, ja veuràs.
0: No, és el millor tema que he escoltat la meva.
4: Està guapa,
0: Sí. Va, de seguida més trucades. Abans Justin Bieber i la Nicki Minaj. Beauty and a Beat.
4: I amb Money.

0: tot de...
1: Com te gusta, eh? Para allá.
0: Bon profit, eh?
1: Ja, perdó, estic amb un pa de pipes.
0: Vaya borratxo.
1: Va bo, si estic menjant.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: Molt bé. Hola, bona nit.
0: Right. Ens han penjat.
1: Com un fuet.
0: Pues marxem cap a casa.
1: Ah, pues mira, bona idea. Va, va, va.
0: Hola. Ah, mira, pues marxem cap a casa.
1: La gent ens odia, a vegades.
0: Però què està passant aquí?
1: Favor.
0: A veure, tornem a intentar. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
3: Jo, Pol.
0: Pol, per què ens penges, tio?
3: No, no, perquè ens pensàvem que ja no ens agafaríeu.
0: Hòstia, vaya taja que portes a sobre, eh, Pol?
1: Pol, però...
3: Sí, i tant, eh, com ho saps?
1: Però d'on surts tu, cabronazo?
3: No, surto... No Amants, aquí, el Vallès Occidental.
0: Encara no ha sortit perquè no té cobertura. Saps?
1: Del Vallès Occidental, però cabron, semblava que estaves putant. Que era un tardeo o algo o què?
3: No, és que estava en un fiestón, però el meu pare no es troba bé i l'estic anant a buscar a Cambrils.
0: A veure, què ha passat al teu pare?
3: Jo en què sé, que no es troba bé ara.
0: Dios!
1: Però què li passa?
3: Té mal de panxa.
0: Té mal de panxa.
1: Ah, uf, les drogues senten molt malament.
0: Sí. Però el teu pare...
3: Ai, Dani, jo que estava en un fiestón, eh? Però bueno.
0: El teu pare també estava en el fiestón?
3: El meu pare també estava de fiestón, en un correfoc a Cambrils, sí.
0: Ah, vale. Ah. Vaya família, eh? Per favor.
1: O sigui, tu estaves a un fiestón, sí, i el teu pare a un altre. I l'has anat a buscar a l'altre fiestón.
3: Som fiesteros. Jo del club Hockey Caldes i he ido a un correfoc.
0: Dios, que heavy.
1: Home, una festa de club de hockey, què feu?
0: Passar-se la pilota.
3: Bueno, pues després de tanta tensió durant tot l'any, pues fotem la bona festa.
0: I us lieu entre vosaltres, també?
1: Déu-n'hi-do, es foten l'estic.
3: Bueno, no, això no, perquè hi ha les famílies i jo sóc entrenador.
0: Els pals aquells, pues el...
1: Clar, l'estic de hockey, clar. Cachetazo, eh?
0: Sí. Molt bé.
3: Sí, ha estat bé.
0: Veus quan s'ho han posat pel cul, veus?
1: No, per favor.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu.
2: 93, 545, 68, 68.
0: Hola, bona nit. Hola.
4: Ei.
0: Ei. Què?
4: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius?
1: Quina por.
4: Maria,
0: sí. Pots parlar amb nosaltres, sisplau?
4: Oi tant que parlem amb vosaltres.
0: Va, vale, vale.
1: Sí. Diu Mario aquí.
4: Flashback, collons.
0: No, sí. No.
1: Jo puta, flashback no.
0: Quina ràdio has dit?
4: No, flash.
0: Flash què?
4: Flash FM. Ah, vale. Flash FM, això.
1: No, és que quasi us pengem, cabronazos.
4: Us en recordeu, doncs, que... No
0: ens en recordem, passat. No.
4: Volíem follar quatre els dos.
0: Doncs la veritat és que no.
1: I és raro que no ens en recordem, perquè ens haguéssim unit, eh?
0: La veritat és que sí.
4: Doncs mira, ara no som dos, ara som sis.
0: Una orgia, ara mateix?
4: Clar, els del vi que se n'obrien les cames.
1: Vale, però una cosa, vosaltres ara sou sis persones i fora conyes, els sis follareu entre vosaltres o què?
4: Total, sí, farem... Total.
0: Però quants tios i quantes ties? A veure, tres i tres o com va la cosa?
4: Tres ties i dos tios.
0: Bueno, pues això són cinc persones,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, la sisena on és?
0: Falta una persona.
4: I falta?
5: Ja,
4: no falta ningú.
0: M'has dit tres ties i dos tios, són cinc persones, guapo.
1: Sí, i abans has dit que éreu sis.
4: Amb un parell fem.
5: Faltes tu.
0: Ah, vale.
1: S'està convidant, eh?
0: Ah, ara venim.
4: Vine, va, collons.
0: Vale. Molt bé, doncs que vagi bé el trio. No, el trio, no, l'orgia.
1: Vinga. Clar, són més de cinc, quasi.
0: Per favor.
1: Comptant a tu.
0: Hola, bona nit.
5: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
1: Hòstia.
0: Hola.
1: Hola.
0: No?
1: Adéu.
0: No contesta? Doncs pues fora. A vegades la gent és tonta, eh?
1: Sí, si no esteu pendents del telèfon, complicat que us agafem, clar.
2: 93 545 68 68.
0: Les 10 i 21 minuts, on vas avui de festa? Aquest dissabte! Hi assistim!
1: Bien, ara, bé!
0: Que alegria, que alboroto!
1: Vinga!
0: Hola, bona nit.
6: Bona nit, què passa, companys?
0: Hola, cabra, com et dius?
1: Dios.
6: Jo em dic Sergi.
0: Sergi. Des d'on ens truca, Sergi?
6: Des de la comarca d'Osona.
0: I què faràs avui, Sergi?
6: Estic anant amb la meva dona.
0: Ah, sí?
1: Ho has dit molt sexy, eh, Sergi? Què fareu aquesta nit?
6: Hem anat a sopar com dos senyors i ara, doncs, bueno...
1: Ara toca xiqui... Toca xiqui-xiqui ara o què?
6: Una mica de xiqui-xiqui.
0: Dios!
1: Hola!
0: Avui feu el fill.
6: Vamos! Eh?
0: Avui feu el fill.
5: ja el tenim, el fill, tio.
0: Bueno, em feu un germà.
1: No fotis, ja teniu
5: no,
1: un nano.
5: No, res, ja està tot arreglat, noi.
0: No tens ganes de més problemes?
5: No!
0: Vale.
1: Han sentit ja la responsabilitat i han dit no volem més, no volem més.
5: Escolta, ens agrada molt el rotllo que porteu amb aquest jovent,
1: Molt bé. El rotllo de les orgies, no?, d'abans, clar. Nosaltres també.
5: Bueno, el que aneu parlant, que a vegades també la gent parla molt per la boca i...
0: Sí, perro ladrador, poco mordedor. Com bé. Tu, que dius que vas a follar, ja sabes si ho faràs,
1: Aquests dos...
5: Estàs aquí al sofà palancat mirant, salva-me.
0: Veus?
1: Hi ha drama banana.
0: Ho sabia.
1: Netflix i a dormir.
5: Sí, Netflix i a dormir. I un colacao.
0: Vaya perro.
1: Qué bueno, tío.
0: Vinga, que vagi bé.
5: Vinga, perres.
0: Què, ha dit perres?
1: Molt bé, no s'equivoca.
0: Hola?
1: Ei.
0: No? Corre.
2: 93 545 68 68.
0: On vas avui de festa? Vinga, va, explica'ns-ho.
1: Va, truca'ns ara, marca el telèfon i acompanya'ns una mica en aquest dissabte, que ens fa il·lusió.
0: Oi. Mañana no, oi.
1: No, mañana suerte.
0: Només faltaria.
1: Imagines?
0: Per favor.
2: 93 545 68 68.
0: Bueno, no tinc idees.
1: No,
0: s'esperen.
1: No, però ja.
7: Hola, soy Prince Royce.
8: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no...

0: Catini arriba amb nou tema. Bueno, ja fa uns quants dies que va sonant això que es diu Dos Amantes.
1: Amb el Ulises, bueno, qué bueno el Ulises.
0: Qué rico.
1: Qué buen tío.
0: Dos Amantes, t'imagines tenir dos amants?
1: No un, eh? No.
0: Dos. I a sobre, amb parella. Dios!
1: Quin mareig al cap, eh?
0: Bueno, el món està molt loco.
1: T'imagines l'organització mental?
0: Per favor.
2: Truca'ns allà. 93-545-68-68.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola. Hola, qui ets?
3: Mira, sóc l'Alba, què tal?
0: Alba, guapa, com estàs, carinyo?
3: Ui, gràcies per lo de guapa, escolta.
0: Bueno, sí, les veritats es diuen i punto, Alba, saps?
1: Que tens una veu molt sexy, cabrona.
0: Clar.
3: Ui, ui, ui, mira, estava a falta de carinyo i necessitava que algú m'ho digués.
0: Doncs mira, Alba, jo et dic una cosa, si tingués 10 anys sí, més, te la cardava.
1: L'estàs dient vieja?
0: La gràcia, eh? La gràcia.
3: 10 anys més, hòstia, tio.
0: Quants anys tens?
3: Tu què creus?
0: Home, arriba als 40 i se'ls passa, eh?
1: Els 44 els té, sí, jo crec.
3: Molt bé.
0: Bueno, doncs no l'hem...
1: No t'ofenguis, clar.
0: Doncs no l'hem fet malament.
3: No, però molt bé. Quants fills tinc? Quants fills tinc?
0: Quants fills? Ah, té fills, la pava.
3: Quants?
0: Tres, jo què sé, Alba, tia.
1: Ets de l'Opus o no? Quants? Perquè depèn del que tinguis...
3: No soc de l'Opus.
0: Vale, doncs dos, tres, no sé.
3: Vinga, una mica més.
1: Quatre? Tens quatre nanos?
3: Una mica més.
0: Cinc!
3: Dios!
1: Però, Alba, què passa? Robes nens o què? Els segrestes? Per favor.
3: No. Soy una supermami.
0: I totes del mateix home?
3: No.
0: Ah, millor.
3: Quatre són d'un home i una d'un altre.
1: Ah. Vale, el de l'altre va ser de penalti, no? A que sí?
3: Sí.
0: Dios!
1: El va tenir amb 30 llargs, per favor.
0: Per favor.
3: Sí, bueno, escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
0: A Blau, què és
3: que
0: això?
3: Que hem anat a sopar.
1: Blau és un restaurant, Blau. No?
3: No, hombre. Escolta.
0: És un restaurant?
3: Blau. Bueno, sí, no?
1: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, coño?
0: Digues lo que és, tia.
4: És un nom.
0: Sí, però el nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
4: Puta.
3: Blau.
0: Bueno, senyora.
1: Mujer.
3: Digue'm.
0: Però què és això del Blau? Què és? Una discoteca, un restaurant, un hotel o...
3: Bueno, és en català blau, azul, en castellano.
1: Sí, però què és? Un restaurant? Què collons és? Ens ho expliques o no?
0: Per favor.
1: Estic molt ratllat.
4: Que no sabe lo que es.
3: Pues no.
4: Un nombre.
3: Un nombre.
0: Sí, un nombre de què? Tia, per favor.
3: La Verge de Blau, que no la coneixeu.
1: Blau. La Verge de Blau.
0: Però Blau què és? Un poble?
3: La Verge de Blau. No és un poble.
0: Doncs
3: mira, truquem de l'Hospitalet de l'Infant.
0: Aquesta tia és tonta, em sap greu,
1: que estic a punt de fotre-li un tret a la cara, t'ho dic en sèrio.
0: Per favor, no s'expliques.
3: Oi, com os quiero, de verdad.
0: O sigui, és guapa, però tonta. Però, tia,
1: no.
0: El Blau què és?
1: Come los huevos.
0: Últim cop.
3: Rubia, soy rubia, sí.
0: Bueno,
3: sí,
0: és igual.
3: Tonta,
1: rubia de bote, que tienes 50 tacos, eh? No nos jodas.
3: Ala.
1: Merecido.
0: Molt bé, guapa, que vagi bé a Blau.
1: Adéu, Blau.
3: A Blau.
0: Tot i que nosaltres som més de verd, però vale.
1: Mira, Blau.
0: Vinga,
2: adéu. Hola, Blau. 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, guapa, com estàs?
5: Bueno, som dos noies.
0: Bueno, vale.
1: Guapes, perdó, al plural.
0: Ah, bueno.
5: És que portem una estona intentant trucar i ara per fi ja està.
0: Sí. Que bé, tia, quina il·lusió.
1: Que fuerte, al final sí, noies, que guai.
0: Que bé.
5: Hòstia, semblem superpaves. No, però no res. Res, que estem de vacances dues amigues aquí a Roses.
0: Ah, sí? Esteu a Roses de vacances?
5: Sí.
0: Que l'amor s'hi posa.
5: Que estarà il·lusió.
0: Que bé.
1: I què feu a Roses? Teniu allà un apartament de vacances o teniu algun col·lega?
5: Que va, això està pijo. Nosaltres, res,
0: sí que és molt pijo,
5: hem llogat una habitació dues nits.
0: A lo guarro, que sí, tia.
1: Dios.
5: A lo barato.
1: Vaya picadero, eh?
0: Clar, us emportareu homes aquesta nit a la vostra habitació?
5: No.
0: Com que no? Per què no?
5: No.
1: Potser són nòvies, eh? Potser són nòvies.
0: Ah, sou nòvies?
1: No siguin bolleres.
5: No!
0: I doncs? Per què no poden anar homes amb vosaltres?
5: No, tenim nòvio.
0: Bueno, és igual, no s'entraran pas.
1: Clar, si esteu a Roses, no hi ha ni cobertura, tranquils.
0: Que no s'enterin. Que no s'enterin, tia, ja està.
1: Això és que es follaran així, ja veuràs.
0: Per favor.
5: Que estem a una carretera que no, no va malament, va malament.
0: Me la suda. Molt bé, guapa, que vagi bé.
1: Ciao, reina, ciao.
2: 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Sí. Hola, bones.
0: Hola, qui ets tu?
6: Jo, mèdic Mohamed Hamdoui.
0: El Moja.
1: Dios, Hamdoui, de la família de los Hamdouis.
6: Claro, el primer moro d'aquí, no?
1: Ah, sí o no?
6: No sé, dis-me tu.
1: No, dis-me tu, que ets el moro, jo què sé.
0: Des d'on ens truques, Moja? Des d'on ens truques?
6: De Tortosa.
0: I què farà el Moja de Tortosa avui?
6: Pues ara estic treballant.
0: De què treballes?
6: El repartidor.
1: Què reparteixes, Moja?
6: Sí, estic repartint ara.
0: Però ja, què reparteixes?
1: El què? No vol dir-ho, eh? Hachís.
6: Penja, no. Hachís, cocaïna, de tot.
1: No.
0: Dijo hachís i cocaïna, per favor!
1: Moja, va. No, sigues...
0: Mojate un poco.
1: No, home, no, Moja, sisplau, eh?
6: No, no, menjar, menjar.
1: Kebab o què?
6: Sí, kebab.
1: Bueno, guai.
6: Hay que levantar el país, no?
1: Sí, sí, sí,
0: amb un kebab.
1: Però és real o no? Fora conya, reparteixes kebabs, bro?
6: No, bueno, kebabs no, pots menjar pizza, de tot, bocadillo.
1: Ah, o sigui, ets de Globo, no?
6: No, treballo a un restaurant.
1: Joder, com es diu el restaurant? És que no ens ho poseu fàcil, a vegades.
0: No, avui la gent no està de per parlar.
1: Com es diu el lloc? És de pizzas, de què és, en general?
6: Mío, no dic el nom de restaurant perquè si ara escolta el jefe de que estic
0: parlant... Bueno, però t'hi tira publicitat gratis, tio, Moja.
6: Clar,
0: clar. Bueno, per res, gràcies, Moja, que vagi bé.
1: Això és que passa hachís segur, eh?
0: Per favor!
1: No és igual.
0: Hola! Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola.
7: Adrià.
0: El Adri. Des d'on has trucat, Adrià? Des d'on has trucat?
7: Jo és de Tarragona, eh?
0: I què faràs per Tarragona avui, Adri?
7: Mira, pues avui hem fet una mica de l'opta amb la dona i estem aquí a Santa Margarita de Montbui.
1: Mm-hmm. Què heu fet amb la dona? Una mica de què?
7: De l'oft, o sea, hem agafat un mini càmping i estem fent aquí el dinar.
0: Ah, quin problema.
1: Vamos, que esteu follant com conills, no, bàsicament?
7: Bueno, una miqueta. Encara no, però ja arribarà, ja arribarà.
0: Ja arribarà el moment.
1: Ara.
7: Val.
0: Molt bé. Per tant, avui parquineo del chill. I ja està.
7: Sí, tranquils. Avui no hi ha molta gana d'anar de festa, la veritat. Tranquil·lem.
0: A veure, jo si fos tu faria el mateix, sincerament.
1: Sí, no, no, relax, absolut. Amb uns macarrons carbonara i un polvazo, ja està.
7: Bueno, avui faim una mica d'arròs amb xampinyons i tranquils.
0: Molt bé, nen.
1: Arròs amb xampinyons. Ojo la recepta, m'agrada.
0: Molt bé.
7: Ai, home, fer la salsa per mi i tot.
0: Que bé, que rico.
1: Se la posa ahí, clar, amb la polla.
0: Per favor!
1: El meu.
0: Dios!
7: Això després, ja després. Dios! Després.
1: Ala, ala,
0: Vinga, guapo, que vagi bé.
1: Adéu.
7: Apa, adéu, maco.
0: Adéu. Hola.
1: Epa. Per favor, vaya robot.
0: Nos han colgado.
1: No, no.
0: Nos han colgado.
2: 93-545-68-68.
0: Bona nit.
1: Però què us passa, per favor? No us penseu, va, cabrons.
0: Hola. Hola. Hola. Però podeu parlar?
1: Ei, tio.
0: Bueno, per res. Anem a posar una cançó perquè la gent està...
1: Està tonta, avui està tonta.
0: Bueno. De Lejitos, amb el remix.

0: Olvidar-nos de tots, diu així aquest tema del Cano i el Justin Quiles, que sona al Flash Urba.
1: Bon temita, eh? Però vosaltres no us oblideu de nosaltres i molt menys del nostre telèfon de directe, cabrons.
0: És aquest, va, truca'ns.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
3: Òscar.
0: El Òscar.
1: La cabra.
0: Òscar, des d'on ens truques?
3: Pues ara mateix te truquem camí a Salou, amb tota la família al cotxe.
0: Súbela.
1: Ah, aneu a Salou, cabrón.
3: Què tal?
1: I on aneu de Salou? Què fareu?
3: Pues mira, estàvem al tros a la piscina i mon cunyat diu amb els crios, anem a Salou a fer un gelat. Dic, va, vámonos.
0: I a Salou a fer un gelat, i pim-pam, i ja el ve.
3: A tope.
1: Però, nois, una cosa, aquestes hores a Salou només hi ha, bueno, drogadictes i guiris, no?
0: Què més vols?
3: Bueno, però faltem quatre, que aquí hi ha de tot el cotxe.
0: Drogaritas, guiris, gelats... Jo no cito res més, va.
1: Ojo, gelat a Salou. Què hi ha, la gijonenca a Salou o què?
3: A la gijonenca, com ho saps? Allí que... al parc de la Font.
0: Clar, que... molt bé.
1: A la meva, vaya gelat.
0: És que els guiris saben on anar.
1: No, no, Déu-n'hi-do.
0: A menjar gelat. Hola, guapos, pues que aprofiti el gelat.
3: Bueno, moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
2: 93-545-68-68.
0: Bona nit.
4: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius? Dios, la ràdio. Pots baixar el volum de la ràdio?
1: Albert, baixa el volum, cabron.
0: Per favor. Bueno, saps què?
1: Mare de Déu.
0: El penjo.
1: Estàs obsaït?
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
5: Ai, Albert.
0: Hòstia, baixa el volum de la ràdio.
1: Nois, podeu baixar el volum quan ens truqueu, clar, collons, que ens cabregem.
0: És que si no, no ens entenem. Com et dius?
1: Fa por.
0: Judit, des d'on ens truques?
5: Des de Sal.
0: Des de Sal?
1: Bon poble, eh?
0: Sí.
1: El millor valorat aquí.
0: Judit, què passa avui a Sal, aquesta nit de dissabte?
5: A la Mirona fan, la noche del mojito.
0: Noche de mojitos a la Mirona.
1: Uau.
0: Ah, pues jo vull anar-hi.
1: Mira, ara justament estàvem parlant de mojitos a Barcelona, que no són els mateixos.
0: Clar. Sí, sí.
5: Ah, mira.
0: Sí, perquè clar.
1: No, ah, bueno, clar. No, sí, busca clar. La claveguera.
0: Clar. Ah, clar. Molt bé, Judit, i amb qui vas a fer mojitos a la Mirona de Sal? A veure.
5: Amb la Júlia.
0: Amb la Júlia, la Judit i la Júlia, la Double GT.
1: Ojo, les cabretes, avui van a lligar. Molt bé.
5: Sí. No, no,
0: tenim nòvio. Teniu nòvio.
1: Vaya cuernos, vaya cuernos.
0: I escolta, quants mojitos us fareu?
5: Cinc.
0: Cinc?
1: Cinc.
0: Bueno,
1: a veure, ens faríem els sorpresos, però és que cinc no és res. A més, entren com aigua, eh?
0: Flipes.
1: És que és un problema.
0: És que un mojito dura 10 minuts.
1: Bro, no, no, és que un mojito, com que 10? Dura 3, bro.
0: Sí, vas bevent.
1: El gel, que ocupa tot, el sucre, que t'entra fàcil, i l'alcohol, que som alcohòlics, imagina't.
0: Ara ja veu un mojito.
1: Et fa por.
0: Uau, els de maduixa m'encanten, tio.
1: Uau, molt bé, eh?
0: Dios.
5: Està una manita a la platja i entren, que no
0: Dios. A quina platja heu anat, Judit?
5: Platja
0: d'Aro. Dios!
1: Platja d'Aro, bons mojitos allà, eh? Molt bons.
5: De veritat, i baratos, eh?
0: Dios!
1: Quan costen allà els mojitos?
5: 6 euros o així.
0: Dios!
1: Bueno, a veure, calma, eh? Calma.
0: Home, 6 euros està bé, eh?
1: No, realment sí.
0: Està superbé.
5: Home,
0: això a Barcelona no va a 6 euros, t'ho dic jo.
1: A Barcelona són 20 euros i una mamada, potser.
0: Per favor!
1: A quantes més de mojitos!
0: Adéu, Judit!
5: Demana una cançó.
0: Doncs no.
2: 93-545-68-68.
0: Les cançons es demanen i interactua.
1: Ara, bé.
0: Hola. La ràdio, tio. Podeu baixar el volum de la ràdio? Per favor.
3: Hola, perdona, perdona.
0: Hola, com et dius?
3: Òscar.
0: Des d'on ens truques, Òscar?
3: Des de Manresa.
0: Molt bé, Òscar.
1: Manresa.
3: Manresa.
0: Manresa. I què faràs a Manresa?
1: Batalú.
3: Doncs res, ja cap a casa amb la canalla, que venim del cine.
0: Del cine?
1: Del cine. La sinergia. Sin agua.
0: És la vergonya dels seus pills, Òscar, tio, de veritat. Hòstia,
1: Òscar, hòstia,
3: però... sí, sí. No volen anar a mi enlloc, sempre diuen que estan riuen de mi.
0: Normal.
1: Home, si dius cine, pues sí.
0: Cine, Manresa.
1: Sí. Normal, Manresa, cine.
0: Ja veus com riuen els nens?
1: Qui riu? Són els nens o la nòvia?
0: Els nens, no.
3: La dona, la dona.
0: Ah, la dona.
1: Ah, vostè veu de nena, sí. Ojo, no truquem a la poli.
0: Per favor. Molt bé, ui, que vagi
1: està
0: bé.
1: Està tossint la nena, per favor.
0: Sí, vai.
1: A cloroformo.
0: Aneu Manresa, bona nit, que vagi bé.
3: Sina.
0: Hola, bona
1: John
0: nit.
1: Sina.
3: Hola.
0: Hola, qui ets? Hola.
4: Ei.
0: Hola. Hola, com et dius?
4: Nil.
0: Nil, des d'on ens truques?
1: Com a l'aire.
4: Des del cotxe, que anem cap a Palamós.
0: A Palamós?
1: Palamós, molt sí. Bé. Vaya gamba, eh? Et cardaràs pel cul.
4: Sí, molta.
1: Molta gamba pel cul.
4: Digue'm.
0: Que sí, que la gamba pel cul, eh?
1: Vaya passiva, el Nil.
4: Un saludo a mi primo Jan Heredia Jiménez, que se saca el carne. Vamos, tu carne.
0: Però per què parles com un avi?
1: Què era això, un rap? De...
4: Vámonos, por la fiesta.
0: Vaya gitano.
1: Por favor.
0: Si ha semblat un...
1: El Mora't.
0: Sí, o un gitano.
2: Flash FM. Són les 11.

0: Les 11 i 5 minuts, comencem aquesta nova hora amb això del Reels V. Això es diu Tubasin...
1: Tubasin Tanga.
0: Ah, sí?
1: Home, clar.
2: No, ja ho guarda.
3: 93-545-68-68.
1: Jo, com t'agrada la lletra d'aquesta cançó, eh?
4: Perquè aquesta cançó estava molt loca.
1: És que vam trigar a adonar-nos, però només diu coses de drogues, la cançó, bro. No, és molt sí. Heavy, eh?
4: Pues un temazo, eh?
1: Està molt guapa.
4: Com entens? Tu me tienes loco,
1: loco, contigo. Ah, sí? Que tus pastilles, coco.
4: Parla en mallorquí, no?
1: Mallorquí, pastilles, sí, amada.
4: Pots trucar-nos ara en directe.
3: 93 545 6868.
4: Estàs loco, loco?
1: Coco. Avui no he fet coco, mira, curiós.
4: Ah, no?
1: No. Irònic.
4: Què vol dir, loco?
1: Loco? No, loco és que està loco. I coco és de coca.
4: Ah! Ah!
1: Clar. Yeah!
4: Hola, bona nit.
1: No.
4: Niña, que nos han colgado.
1: Oye, per cert, ara que has posat el riure del Barranques, sí. L'altre dia vaig veure que l'hormiguer va anar a l'actor de Spiderman, ¿vale? Sí. I va sortir al Tranques i Barranques i feien veure que es feia una palla, bro. I que sortia l'EFA. Sí, sí, molt heavy, bro.
4: Dios.
1: Tal qual.
4: Hola. Hola. Hola, com et dius?
1: Per favor.
5: Xavi.
4: Xavi, què passa, tio?
1: Xavi.
5: Loco, loco, loco.
4: Sí està loco, eh?
1: Xavi sí que s'ha cardat pastilles.
4: Ah, sí? Dios! Xavi!
5: Loco, loco, conguitos. Loco.
4: O si se senten nens de fons.
1: Bueno, més agrestats.
5: Me gusta nadar. La mar està fresquibri, fresquibri.
4: Dios,
1: molt bé. Va. Xavi, però amb qui vas al cotxe? No, però amb qui aneu? No!
4: Vaya drogadicta.
1: Acates la cançó de La mar està fresquibri? Vaya drama, eh?
4: Hola.
5: Hola.
4: Hola. Hola, com et dius?
1: Ei, tio.
5: Lluc.
4: Lluc, des d'on ens truques?
1: Allà, Lluc.
5: Pineda.
4: El de Pineda.
1: Pineda de mar.
5: No, Juneda.
4: Ah, Juneda. Vale. Hòstia, tio, baixa el volum de la ràdio.
1: Nois, que si truqueu no, pugeu el volum, hòstia, cabrons.
4: Hola.
6: Hola.
4: Hola, guapa, com et dius?
1: Veu de pito.
6: Esther, que tengo voz de pito.
1: No, es broma, ¿cómo te llamas, pitorra?
6: Esther,
4: ¿de dónde estrucas, cariño?
6: Desde Hospitalet.
4: ¿Y qué farás al Hospitalet?
6: ¿Qué hago?
4: Sí,
1: uy.
6: Pues no sé, salir por ahí.
4: Ah, qué mona.
1: Bueno, pero es que salir por ahí, ¿amb qui? ¿Amb amigas, amics, amb els pitufos?
6: No,
1: per la veu de pito,
6: dic.
4: ¿Amb el teu novio?
1: La piedra habla así.
4: Oye, Esther.
6: No lo sé.
4: Esther, ¿está bueno tu novio?
6: Muy bueno.
4: ¿Y tú?
6: También, hombre.
4: Por favor.
1: Déu meu, senyor.
6: Por favor.
1: ¿Cómo se llama la casa de la Esther? El estercolero.
4: ¿Ah, sí?
1: Hombre, claro.
4: No. Dios.
1: Que viven en la mierda.
4: Dios. Esther, ¿estás loca?
6: Bastante.
4: Y te
6: acabo de salir del manicomio.
4: ¿Qué?
1: No jodas.
4: ¿O dius la veritat?
6: Perdona.
4: ¿En serio?
1: ¿O es un bar, el manicomio?
6: No. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué broma, hombre!
4: Ah, vale, qué susto.
1: Esther, no nos asustes, que nos das miedo, con esa voz.
6: No, hombre.
4: Esther, ¿cómo está tu novio?
6: ¿Qué, cómo está?
4: Sí.
6: Bien, está bien.
4: No, has de dir bueno, está bueno.
1: Claro,
4: está Esther.
6: Está todo bueno.
4: Esther.
1: Bueno, bonito, barato, pero escolta, ¿está al teu costat o no?
6: Sí.
4: Pasa el novio.
1: Que no habla.
6: ¿Quieres hablar?
5: Hola,
4: novio guapo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué pasa?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos.
1: ¿Cómo et dius, chaval?
5: Bien.
4: Es diu bien.
5: Zacarías.
4: Por favor.
1: Yo me gusta más azúcar o Zacarías.
4: Ui, s'ha pillat. T'has enfadat, Zacarías?
1: No, s'ha pillat a mi.
6: Sí,
4: s'ha enfadat.
1: Home, no.
6: Què va, que se va a picar.
4: Ah, vale. No.
1: Si no s'enfada con Esther, menos conmigo.
4: Hola.
1: Yeah.
4: Hola. Hola, qui ets?
5: Escolta, faig.
4: Hola.
5: Hola.
4: Contestes o no contestes?
1: Nen.
5: Sí, contesto.
4: Com et dius?
5: Lluc.
1: És el d'abans, no?
4: Ah, sí?
5: Sí.
1: Ah, però no, no truquis un altre cop.
4: Pues adéu. Hola?
7: Hola.
4: Hola, qui ets?
7: Jo, Mario.
4: Vinc a mi, Mario.
1: Mario.
7: Què passa?
4: Què passa, Mario?
7: Ah, molt bé.
0: Sí, ja està.
1: Però hem dit què passa, no com estàs, Mario. Pots aprendre a parlar?
7: Anem a Sòria.
0: A Sòria?
1: A Sòria, en sèrio?
7: Sí. Joder.
0: Però quantes hores
7: Torret,
0: tens?
7: No.
0: Però tens moltes hores.
1: He de dir que m'ha fet molta enveja amb els putos torretos.
7: 6 hores.
0: 6 hores a cotxe ara, dius.
1: Només per uns torretos?
0: Sí, ara. Molt bé.
1: Per favor.
7: Sí.
0: Molt bé, doncs bon viatge, vale?
1: Aquest bueno, passa en droga.
7: Bueno, gràcies. Adéu.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Hola.
2: Abdel i Abdel.
0: Abdel, des d'on ens truques?
2: De Valls.
0: A l'Abdel està Valls.
1: Però han dit que es diuen Abdel i Abdel, no? Són dos.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Dios.
2: Són dos, som dos.
0: Dos Abdels.
1: Per favor.
2: Més llarg.
1: Dios.
0: Baixa el volum de la ràdio, Abdel, per favor.
2: Vale, ja ho baixo.
0: A veure, Abdels, què fareu?
2: Per res, estem aquí, que anirem a prendre alguna cosa i després sortirem de festa aquí a Valls.
0: Molt bé, Abdel.
1: Vale. I què beureu aquesta nit de Valls? O què fumareu?
2: Bueno, de tot.
0: Però baixeu el volum de la ràdio, sisplau. Baixeu el volum, sisplau.
2: La tenim baixada, eh?
0: Pues no ho sembla.
1: Nois,
2: és que tenim l'altaveu del mòbil.
0: Hòstia, és que s'escolta molt malament.
1: Clar, no saben ni com va el mòbil, normal.
0: Per favor.
1: No, clar.
0: Vas al metro i després... Va, que arriba l'Omar Cours, Coco.

0: muchacha bonita. Aysa, RVFV, a través del Flash Urban.
1: Muchacha, te quiero.
0: 23 i 23. I 32 segons. Dios,
2: ojo,
0: no!
2: Necessito el mòbil tothom. Va.
3: Bé.
0: Que rico.
3: Home.
0: El mòbil.
3: O el penis, va.
0: Per favor. Hola, bona nit.
2: Epa, s'ha espantat, va.
0: Hola.
4: Hola, hola. Hola.
0: Hola. Pots baixar el volum de la ràdio, per favor?
3: Vaya walkie-talkie.
0: Qui ets?
4: Ara.
0: Qui ets?
4: Hola. Em dic Martí.
0: Martí.
3: Què passa?
4: Estem tornant d'una trobada de gegant.
0: Ah, molt
3: una
0: bé.
3: Trobada de gegants, el de Doraemon, o què?
4: Com el Takeshi, no? Me cago en diner!
3: No, hòstia, el Takeshi es deia així, no?
0: El Takeshi.
3: Hòstia, tio, vaya records. Takeshi!
0: La mare del Takeshi.
3: No, vaya balena, la mare.
0: Que tenia una botiga.
3: Sí, de què viures, no?
0: Sí.
3: Hòstia, vaya records, cabrons, que bo.
0: Sí, molt bé.
3: Ai, chicos.
0: Molt bé, i que ets un cap gros, tu, o què?
4: Hòstia, el Martí porta un cabezón, me cago en nene. No li entra el cap, tio, per la porta de casa.
3: Sí o no? Té un cabolo gordo o què?
4: Hòstia, pues bastant cabezón és el col·lega, eh?
0: Molt bé.
3: Grata teu.
0: Molt bé, i ara què fareu, cap grossos?
4: Mira, tornar cap a casa, descarregar els gegants i vinga. Canutilla i a dormir.
0: Canutilla i a dormir.
4: Jo sortiré de festa.
3: Ara ens entenem, veus que bé?
0: Canutilla i a dormir, pipa.
3: Per favor, per favor.
4: Oi tant, tio.
0: Molt bé, guapos, pues a passar-ho molt bé, vale?
4: Vinga, va, hòstia, tio.
5: 93-545-68-68.
0: Mai m'han caigut bé, els capgrossos.
3: No, molt majos, tio. Sí, capgrossos, guampetes, sí. La mare del Takeshi.
0: Bé. Hola.
6: Hola.
0: Oh, dius, un nen.
3: Vaya mocoso.
0: Hola, com et dius?
6: Jordi.
0: Jordi, una cosa, que fas esperto aquesta hora?
6: No sé.
3: Jordi, a veure, estàs amb els pares o què esteu fent?
6: Sí.
0: És que és un programa que no poden trucar nens, Jordi.
3: No, la veritat és que no.
0: És que clar, saps? És que estem parlant de coses que no hauries d'escoltar, carinyo.
3: Clar. Bueno, ara hem parlat del Doraemon, que justament
0: bueno.
3: No l'he escoltat.
0: Tu veus Doraemon, Jordi?
6: No.
0: No veus Doraemon? Què mires tu, a veure?
6: El detectiu Conan.
0: El detectiu Conan. Cuidado.
3: Aquí ens ha guanyat el cor. Cuidado.

0: I la polla seria un drac, literal.
1: Bola de drac. Buah, m'encanta! Ah,
0: fora conyes, hauríem de crear un musical aquí per la ciutat comtal que fos bola de drac. Que truqui un drag queen, va, que no hi ha.
1: Ojalá.
0: Per favor.
1: M'encantaria.
2: 93 545 68 68.
0: Va, drag queens de Catalunya, truqueu.
1: Bola de drac.
0: Drac! I el detectiu Conan seria el detectiu Conyan. El detectiu Conyo.
1: Bola de drac.
0: Dios, Miquel, pots madurar.
1: Es que...
0: Està molt bé, eh?
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Em dic Joan.
1: Joan, des d'on ens truques? Ai, Déu meu.
3: Des de Tarragona.
1: I què faràs avui a Tarragona, Joan, a veure?
3: Avui ens anem de festa a Salou.
1: Que bé.
0: Vaya Guirilàndia.
1: A veure, guiris i drogadictes, clar que sí.
3: Tinc 19.
1: Tens 19 anys, ja.
0: Ah, sí. Fantàstic, bueno, no sé. I què vols que fem?
3: Quin tema
1: esteu? Què?
0: Digues, perdó.
1: Bueno, guapo.
3: Quin tema esteu de quin tema esteu parlant?
1: No els hi sap... Aquest home no s'entera de res.
0: Doncs mira, hem parlat ara de nens i de bola de drac. O sigui...
1: I de drag queens.
0: I de drag queens. Les
3: boles del drac.
0: Sí. Exacte, sí, més o menys.
1: Tu has anat mai a una festa de drag queens?
3: No, no.
1: No? I per què no?
3: Jo vaig a festes... molt bones.
1: A festes... de què?
4: Una pregunta.
1: Què vols?
4: Oh, em pots fer una dedicació a una persona?
1: No.
4: No?
0: No, però et fots, no passa res.
1: Vinga.
4: Ah, vale.
1: Adeu.
2: Adeu. 93 545 68 68.
1: Hola.
4: Hola, bones.
1: Hola, com et dius?
0: Ei, tio.
4: Maixi Maribon.
0: Maricón, ha dit.
4: Maribon, no et confongui, Maribon.
1: Senyor Maribon.
0: Entre el bola de drac i el Maribon. No sé què feia, eh?
4: A mi m'agraden les drag queens, d'aquestes.
0: Sí o no?
1: Sí, Maribon.
0: En sèrio?
1: Molt bé, Maribon. I des d'on ens truques?
0: Clar.
4: Et truco des d'Altafulla de Marit.
1: El senyor Maribon.
0: Vale. Pensava que anava a trucar de Sitges, però bueno, em serveix Altafulla, eh? Bona platja, Altafulla, no, tio? Altafulla està guapa.
4: Sí, sí. Et passa el meu company, em vol dir alguna
0: cosa. Com es diu?
1: Maribon.
0: També?
3: Sou un parell de bivales.
1: Maximon.
0: Un parell de què?
1: Bivales.
0: Ei, què és això?
1: No ho sé.
3: Enclenques.
1: Què és això?
0: Què són bivales?
3: Ai.
1: Ai, què?
3: Falten sopetes.
1: Què?
0: No, ara vull saber què és, conyo.
3: Falta una mica sopeta, que torna al cap.
1: Però què, noi, que acabes trugat?
3: Arriba al cap, xato, per una la guinea,
1: Però aquest home no està bé.
0: Tu, fora conyes.
4: Perdoneu-lo.
0: He buscat balibala i sense voler posat baquibala, vale? I no t'ho perdis, el primer resultat pone... No és conya, eh? La app de chat gay espanyol.
1: Dios!
0: T'ho juro, bro. S'ha confós amb Bacala, que és una app de chat gay espanyola, que no conec, però bueno.
1: Molt bé.
0: Hòstia puta.
1: Gràcies, maco, que vagi bé. Adéu, vinga.
0: Adéu.
1: Vinga. Hola. Hola.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Nia.
1: Nia, ai, és una nena.
0: Hola, Nia, què passa?
5: Estic en les bitxes i m'agradaria posar la cançó de
1: Dai Dai. Dai Dai, ah, mira, la tenia preparada per posar.
0: Mira, només perquè ets tu, eh? Perquè si no, no l'haguessin posat, vale, Nia?
5: Què?
1: Que sí, que la posarem. Que
0: t'estimem molt, Nia.
1: Vinga, adéu. Però, Nia, vés a dormir, que tens... que és molt petita.
0: Vinga, niña.
1: Són 2:15. Moment perfecte per escoltar La Graciosa.
0: Bé.

0: sabrosa.
1: Estem bojos per escoltar les teves bogeries. 93 545 6868.

0: Vaya remember, da Ozuna y Manuel Turizo. Una vaina loca.
1: Vamos.
0: Se va a volver loca.
2: ¿Y pollan tu qué? ¿Qué?
0: Por favor.
2: Ja, Pet. Vaya macho.
3: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Bueno, tenim mashups molt guais que sonaran després del Maxi Flash.
2: Atenció als mashups que prepara l'Héctor Ortega i la seva molt bona sessió al Maxi Flash, prepareu-vos. Sí,
0: això a partir de la una.
2: I mitja hora.
0: Abans.
3: 93 545 68 68.
0: Ai, Déu meu. Bueno, va, que truqui algú, sisplau.
2: Ara, bé.
0: 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Ah, el dissabte... No, dissabte no. El dimarts a la nit és Sant Joan.
2: Molt bé, la revetlla de Sant Joan,
0: Hi ha dues festes. Hi haurà la de la plaça de Sant Joan, perquè és de Sant Joan, clar.
2: Vale,
0: de,
2: té sentit.
0: Clar,
2: té sentit.
0: De Reus.
2: De Reus?
0: No, de Vilaseca. Bueno,
2: Vilaseca, bueno, que està ben a prop, Zona de Tarragona. I atenció també a la festa que hi haurà a la Torre de Claramunt,
0: Molt bé.
2: Sessions guapíssimes. La primera que ha esmentat el Miquel amb el Jaume Rius, Sergi Domènech i Héctor Ortega. I la de la Torre de Claramunt amb l'Edgar Manchado i el Miquel González.
0: Molt bé, no?
2: Ara, bé.
0: A totes amb samarretes. Aquella...
2: Déu-n'hi-do,
0: Sí, sí.
2: Però sense samarreta millor, no?
0: Va, millor, millor.
2: Avui vas bastant sense samarreta, La gent, la gent no ho veu, però vam tirar-nos així catxes, el cabron.
0: He anat a la platja.
2: Molt bé.
0: Amb el frigola.
2: Molt bé.
0: Hem anat a la platja.
3: 93-545-68-68.
0: Hola.
4: Jo vull anar a la marxa amb tu.
0: Hola. Hola, com et dius?
5: Pere Caldes.
0: Pere Caldes.
2: Dios, vaya calda.
0: I des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
0: Ah, Pere Caldes de Barcelona.
2: I què, Pere, què faràs aquesta nit, cabronazo?
0: Calda.
5: No, Caldes no.
4: Hello?
2: Hello?
0: Què?
2: Què has dit? Caldes no, com et dius de cognom?
4: I'm sorry, I don't understand, but I'm from the USA.
2: Però què collons diuen aquests nens? Què esteu parlant? Que sou guiris?
0: En anglès, no? Okay.
5: Sí, half.
0: Ah, you are guiri.
2: Are you guiri?
5: Yes, we are guiri.
0: No, tu, que tu ets més català que jo, guapo.
2: Sí, déu-n'hi-do.
0: No creu, però bueno. Clar.
6: Què fareu aquesta nit? Què fareu vosaltres?
0: Pues estem treballant.
2: Sí, fent correle.
5: No dius mentides, que t'estàs fent un cubata.
0: Pues la veritat que avui no.
2: Avui, tio, ens veus, t'ho juro, no és conya. A la taula tenim 3 ampolles d'aigua i no és broma.
0: Vaig a veure aigua, ja veuràs.
6: Sí, però quan sortiu...
0: Escolta.
2: Bon glob, És que el Miquel traga molt bé l'aigua. No, t'ho juro, és veritat, que traga superbé l'aigua. Què passa? Sí. Bueno, escolta, què passa? Voleu sortir de festa amb nosaltres? Nosaltres no anirem amb vosaltres, però voleu col·legues de party o què?
0: Bueno, si són guiris, sí.
6: Sí, ens està bé. Però preferim a vosaltres.
2: Ah, sí? Ah, però sou Gaylor Navas o no?
6: Som més d'Iker Casillas.
0: Què?
2: Ah, som més d'Iker Casillas. Vale.
0: Sí. No m'estic enterant de res.
2: Però, vale, nois, però bueno, a quina discoteca anireu, aleshores?
6: No, res, ara anirem a una festa.
0: A Safari. Al Sutton. Sí. Ah, al Sutton. Avui hi ha Tecnasso al Sutton, no?
2: Sí. Al lavabo, no? Hi ha Tecno sempre.
0: Ah, sí?
2: Home, clar, ja està llengües. Molt bé.
0: No estava.
2: Ara
0: que no. Va encarar del carrer.
2: Vinga, que vagi bé.
3: 93-545-68-68.
0: Per favor.
2: Déu-n'hi-do,
0: Si vaig us voleu dedicar a la ràdio, sisplau, els secrets per la ràdio no.
2: Sí, ara.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Cristian.
2: Des d'on truques, Cristian?
7: De Girona.
0: Molt bé. I què passa avui a Girona, Cristian?
7: He anat a la platja, tu.
0: Ah, que bé. Jo també, Cristian, amb el frigola.
2: Molt bé. Pots deixar el frigola, en pau? Per favor. Cristian, i a quina platja has anat, bro? A una nudista o què?
7: No, he anat a Rosa. La dona no em deixa.
2: Ah, la dona no et deixa mirar a pit?
0: Dios!
7: No em deixa. Pobre de mi que miri.
0: No et deixa contando lunares.
2: Oye, fora conyes, en serio la teva chat i no et deixa anar a platges nudistes?
7: No.
2: Oye, però és molt de tòxica, no, això, o què?
7: Massa i tot.
0: Perquè, Cristian, tu si anessis a una platja nudista aniries amb el pit en l'aire?
7: Ostres, si aniria amb el pit en l'aire, jo.
0: Ah, sí?
2: Sí.
7: No sabria on amagar-lo.
0: Faries l'helicòpter.
2: Sí, amb el calipo allà,
0: Sí.
2: Vale, però fora conya...
7: Seria volat.
2: Fora conya, és veritat que les platges nudistes hi hauria d'haver una norma que és tothom amb pilotes o ningú entra.
0: Ja, és que jo avui he anat a la Barceloneta.
2: Amb pilotes?
0: No, amb banyador. I avui m'he enterat que la Barceloneta també és nudista.
2: Sí.
0: He vist pitos, que flipes.
2: Ah, sí? I tots són iaios, que sí? Jo crec que és que estan ja xotxe... xotxean.
1: Mai millor dit, perquè per favor...
2: Xotxean i ensenyen el pitotean.
1: Sí, sí.
2: Bueno. Hòstia, que heavy, és veritat, eh?
1: Molt bé, bueno, que vagi bé, eh?
2: Deu pitos.
7: Igualment, que vagi bé. No miris molts pitos, eh?
1: No, no, no, ni ganes, per favor.
3: 93 545 68 68.
1: Hola.
2: Aquest era nudista, veus? S'ha ofès.
1: Hola.
8: Hola.
1: Hola, qui ets?
8: El Xavi. Xavi i el Manel.
1: El Xavi i el Manel.
2: Molt bé.
1: I què feu?
2: Una pajilla.
8: Pues tornant a Barcelona.
2: Del beat i tranquil. Vale. Per què ens parles com un segrestador, Xavi? Entra por ahí
8: tirando unos besos. Perquè
1: Dios.
2: Ja estava fent una mamada a l'altre o què?
1: Què passa, meva, tio?
2: Però què és això?
1: Hola?
8: Què és? Hola?
1: Bueno, tio, estàs bé, eh?
2: No, és que us passa. Ajudeu-nos.
1: Què acabes d'eixacular o algo?
2: És orgasme o què era? Nanos.
1: Per favor!
2: No, això no, eh? Onomatopeies no. Volem xerrades reals.
1: Vinga, adéu.
3: 93 545 68 68.
1: Diran lo que vulguin de nosaltres, però aquest programa és molt difícil de fer.
2: Sí, sí. És tan divertit com xungo, hem de dir.
1: Hola, bona nit.
9: Hola, bona nit!
1: Per favor.
2: Hola,
1: qui ets tu?
2: Ja, vi Vicenç.
9: Hola!
1: Hola!
2: Ei, tio.
9: Aleix Comelles, em dic.
1: Aleix, des d'on ens truques?
9: Des de la Garriga!
2: Vale, i per què parles així com el cambrer de los Simpson?
9: Com que el cambrer de los Simpson?
2: Sí, el de sí! Que li diu al Homer, ¿por qué habla así? I diu, perquè me dio un infarto!
1: A veure, fes-ho més fort. Fes-ho més fort.
9: És en Sergi.
1: No.
2: No.
1: A veure què feies, fes-ho més fort.
2: Sí, crida.
9: Ah. La veritat, em dic Carlos.
1: Vale, però Carlos, fes aquell orgasme que
9: fes. El de los huevos largos.
2: Sí, sí, sí. Va, parla com abans, Carlos, que era molt graciós.
1: Com ho feies, a veure?
9: Com vols que parli?
1: Ai, mira, Sergi. Ai,
2: no, Carlos. Sergi, eres tu.
9: Va, Sergi, fica'm l'alfa.
2: Sergi!
1: Pots callar!
3: 93 545 68 68.
1: Hola. Hola.
10: Hola.
1: Hola, qui sou?
10: Mira, estem aquí, que estem fent una prèvia per anar al Sónar.
1: Què dius, tia? Una prèvia pel Sónar?
2: Coño, clar, encara és el Sónar.
1: Clar.
2: Hòstia, que heavy.
1: Molt bé.
10: Sí, sí. Vosaltres què tal, per la nit?
1: Pues mira, treballar. No també com tu, la veritat, eh?
2: Sí, avui, clar. Però és que tu és que ens guanyes de pallissa. I avui no anem al Sónar, mira, curiosament.
10: Oh, bé,
1: però si
10: avui és el millor dia.
1: Quasi, avui hi ha tecno heavy,
2: avui,
1: eh?
2: Avui, molta... Bueno, sí, sí, molt de tecno, sí, sí.
1: Ah, sí, pastilles.
2: A Meli Lens, no, punxa avui?
1: Ah, sí?
2: Clar, la cabra.
1: Dios.
10: Que
1: porti
10: un fill, que estem aquí els companys.
1: I què teniu per prendre avui, al Sónar?
2: Què teniu a la ronyonera? Va, dieu-nos la veritat. Porteu alguna cosa extra?
10: Ja tenim una mica de
1: meme...
10: No,
1: home,
10: no.
1: Porta
2: meme,
1: loco!
2: Porta meme de
1: mea.
2: Per favor.
1: Dios!
2: Quina vergonya.
1: Jo mai ho faria.
2: Per què? Per sí. Perquè sí, claro.
1: Per favor.
2: Va tot.
1: Però què porteu a la ronyonera? En sèrio, va.
10: No, a
1: ver,
10: que llevo mi bolso.
1: Vaya Doraemon, va.
2: Vaya Doraemon, eh.
10: I ja el de sonido de posar-me el fac.
1: Què?
10: El sonidista que pari de posar-me el fac.
1: No m'entero de
2: res. Jo, no, no, jo la veritat és que
1: no
2: tampoc...
1: Sé. Bueno, és que clar, li he donat a l'M ja, ja està.
2: Parfa, parfa, darfa, por.
1: Vinga, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Adéu. Adéu, adéu. Hola.
9: Eu!
1: Hola, qui ets?
2: Euma.
1: Ai, per favor, joder. Hola.
2: Podeu parlar normal?
1: Bona nit.
11: Buenas noches, yo no hablo catalán, pero vamos, hostia, que ha ganado el Málaga, ¡vamos!
2: Ah, ah, no, coño, es verdad. No,
1: el Málaga.
2: El Málaga ha ascendit a primera división, creo.
1: ¿A primera?
2: Sí, sí, sí.
11: ¡Primera! Oh,
1: muy bien.
2: Ha guanyat a la Almería, sí.
1: Perfecto.
2: Bueno, pues bravo,
11: vamos,
2: Manolo.
11: Hostia, ¡vamos!
1: Felicidades.
2: Pero eres malagueño, tú, ¿es de Málaga?
11: Por supuesto, faltaría menos.
2: Muy bien. Como te gustan las pescaillas, ¿eh?
1: ¿Y desde dónde nos trucas?
2: Ey, malagueño, ¿desde dónde llamas?
11: Desde Barcelona.
1: Ah, vale.
2: ¿Y qué haces aquí? ¿A qué te dedicas?
11: Estudiando, estudiando picha.
1: Estudiando picha.
2: ¿Y qué estudias? ¿Estudias pene?
11: Lo mismo que tú te comes.
1: Por bueno, favor.
2: Depende del día. Y es coco.
1: Venga, adiós. Hola, bona nit.
12: Hola, buenas.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
12: Adrià.
0: Adrià, des d'on ens truques?
12: De Lleida.
0: De Lleida. Lleida.
2: Lleida, hòstia. Hola, benvinguts i benvingudes.
0: I què passa avui a Lleida? A Lleida.
12: Tienes que venir a Lleida.
2: Hòstia, però no tens accent de Lleida, tu, no?
0: Zero.
12: No sé, no sé.
2: Bueno. Ah, ets romanès.
0: És romano?
2: Cuidado con el cable.
12: No, romanès no, cubano.
0: Ah, cubano. Ah, vale, vale. Bueno, pues, cuidado.
2: Prefiero a tu hermana, eh? Les cubanes m'encanten.
0: Sort que li ha fet gràcia.
2: Menos mal,
0: perquè
2: eh?
0: Perquè ara no es pot fer res, eh?
2: No, perquè, claro, si claro, que... a la càrcel.
0: Clar, i després al metro te robarà el mòbil. No sé cuándo empieza la fiesta, pero no...

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 12.

0: marxa del Flash Urbà.
1: Molt bé, com ens agrada avançar la vida. Va, va, va, va, va.
0: Fins a la una en punt estarem aquí en directe, eh? Que sí. Que t'ha vingut, vingut un atac de riure.
1: És l'aigua, bro, és l'aigua.
0: Ah, vale, molt bé.
2: 93 545 68 68.
0: Fins a la una en punt estem aquí.
1: Ara, va.
0: Què, eh? És veritat?
1: Va, truqueu-nos, hòstia.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Com la Maria, la Júlia i l'Olívia.
0: I qui està més bona, la Maria, la Júlia o l'Olívia?
1: Què? Això és que cap. Les tres, però quants anys teniu, noies?
0: Ho pregunto seriosament, eh?
3: 19
0: anys.
1: 19 tacos.
0: Molt bé.
3: I la que condueix, 20.
0: I la que condueix és... Val bé. I on aneu, guapes?
3: Anem a Carpes.
0: A Carpes.
1: A Carpes. Uau, Carpes, on estan Carpes?
0: A Vic.
3: A Vic. A Vic.
1: Ah, vale, Carpes de Vic, vale.
0: I escolta, guapa, qui acabarà follant de les tres aquesta nit? A veure.
3: No ho sabem, això.
0: Ah, però les tres esteu solteres.
1: Ojo.
3: No, n'hi ha una que no.
0: Bueno, aquesta posa els cuernos avui, eh?
1: Aquesta és la que més folla de les tres, segur.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. El nòvio ha vingut o no ha vingut?
3: Sí,
1: també
3: bé.
1: Ah, també estarà controlant, eh?
0: Vaya pal, pues que se'n vagi.
1: Amb el monòcul, vaya tòxic, sí, per favor.
3: No, no, les altres dues no se sap.
0: Les altres dues, què?
3: No se sap què passarà.
0: Són bolleres, es lliuran entre elles.
1: Sí o no?
0: Segurament.
1: So, bueno, ara, últimament, esteu experimentant molt o què, noies, vosaltres?
3: Bueno.
0: Us heu liat mai entre vosaltres tres?
1: Déu-n'hi-do.
3: No.
0: No? Ni ultraborratxes?
3: No.
0: Vale.
1: Bueno, parlem-ne.
0: Vale, guapes, pues passeu molt bé aquesta nit a les Carpes, vale?
1: Ciao, reines.
3: Vale, moltes gràcies.
1: De res.
0: Adéu.
2: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Com anaven bé, ja està festa, eh?
1: Déu-n'hi-do, a donar-ho tot, no?
0: Clar.
1: Se'ls veia divertida, s'ha de dir.
0: Hola.
4: Hombre, Miquel...
0: Per favor, però vas molt tard avui, tu.
1: Carles, però que és l'hora de dormir. Oi? Què estàs fent? No t'has fet la paella encara?
4: No.
0: No?
4: No.
0: Però te la fas cada dia.
1: Clar.
0: Carles?
1: Carles, no et posis nerviós. Va, fora conyes, a quina hora et fas la paella normalment?
4: No em faig cap paella, jo.
1: Ah, no?
0: No et fas paelles?
1: No. Pues, deus tenir les pilotes com les del Mundial de la FIFA, per favor.
0: Clar, clar. Carles?
1: Buah, és que has deu fer tantes palles al Carles. Jo tinc, jo tinc claríssim, eh? Però ho tinc claríssim, eh?
0: I si l'heu trobat la pobra...
1: Per què li ho fem quan parlem d'això? És que no passa
0: no
1: res,
0: sé.
1: Carles.
0: No, el que s'ho fent ha de ser la senyora que li neteja l'habitació.
1: Jo crec que li diuen a cas Carles, clar, perquè no para.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola.
5: Epa!
0: Vaya festa!
1: Per favor, però què feu?
5: Ens poseu de Dai Rico, de Shakira?
0: No.
1: Ah, Dai Dai, sí! La del Mundial.
0: Que no!
1: Però què us passa? Què us passa, joder?
0: Però si l'acabem de posar a sobre.
1: Sí, sí, no, prou ja.
0: Si ha sonat fa com 10 minuts, tia.
1: Però, noies...
5: Va, tio, han ballat una mica, va!
1: Noies, però us agrada la cançó perquè és del Mundial o per què?
5: Perquè és del Mundial.
0: Ah, sí, tia?
1: Sou fifes, vosaltres?
5: Clar, tio.
0: Vaya pal.
5: Hombre.
1: Buah.
0: Però una cosa, esteu borratxes o algo?
5: No.
1: Què va,
5: què va,
1: què va. Alba. Està vomitant o dient a l'Alba algú? No sé.
0: Per favor. Vale, adeu.
1: Ciao.
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Bueno, vaya tieso. Com et dius?
6: Abdel, i tu?
0: Abdel, com estàs, tio?
6: Bé, aquí estem.
0: Molt bé, Abdel, baixa el volum de la ràdio, Abdel, sisplau.
1: On esteu, Abdel? Que esteu... Esteu sopant algo, fumant algo? Què feu, Abdel?
6: De todo.
1: Ui, ¿cómo de todo? No m'assustes, Abdel, por favor. Por favor.
6: Farem de tot, el que tu vulguis.
0: Que vens de tot?
1: Ah.
6: No, que farem de tot.
0: Ah, que fareu de tot. Dic, vale.
1: Però, Abdel, digue'ns què faràs, va. El top 3 coses que fareu avui, va.
6: Anirem de festa a Valls.
0: A Valls?
1: Vale, això és una.
6: Sí. Mm.
0: I què més?
6: Un pueblo.
1: Un polo?
6: Tenim una ampolla de rom Barceló.
0: Però tu veus alcohol, Abdel?
7: Sí, a vegades sí.
0: A vegades sí.
1: Vale. Vale. I altres vegades no, Abdel? T'amagues?
7: Sí, bueno, no. No m'amago mai.
0: Ah, no vale. T'amagues mai quan veus alcohol, Abdel?
7: No.
0: Molt bé, Abdel. Gràcies per trucar.
1: Com ha de ser.
7: De res.
0: Que vagi bé.
7: Vagi bé.
1: Adéu.

0: al Visa y al Daddy.
1: ¿Con tarjeta?
0: La Visa y al Daddy. Qué rica. Hola, buena niña.
2: Hola.
0: Hola.
1: Por favor.
0: ¿Por qué rius així, tia? Què?
2: Que és el cumple d'una amiga nostra.
0: Ah, molt bé, molt bé. Canta-li per molts anys.
2: Cantem tots junts. Vinga, va. Moltes felicitats.
3: Quin horror.
1: Ja està. Així canteu de malament, joder.
2: No.
0: I com ho celebrareu, tia?
1: Stripper.
2: A les carpes.
0: A les carpes?
1: A les carpes de Vic.
0: Sí. Que bé, tia. Però passa la... Quants anys fa la senyora que fa anys?
2: 21.
0: 21? Que gran. 21 anys.
1: Ojo, ja és legal als Estats Units, eh?
2: 21 i comença conduint, eh?
0: Ara condueix.
2: I estic posant cotxe jo per sortir de festa.
1: Que conyo, però espera un moment. No vagueu i conduïu, eh? Sobretot.
2: No.
1: No feu com nosaltres.
0: Molt bé, guapes. Pues que vagi molt bé, vale?
2: Gràcies.
1: Adéu, adéu.
0: Adéu. Bona nit.
4: 93 545 68 68.
0: Ai, avui estic realment cansat, eh?
1: Sí o no?
0: Sí, eh?
1: És que la platja cansa molt, tio.
0: Que flipes, eh?
1: El sol, la sal, tot això...
0: Drama. Hola, hola, bona nit.
5: Hola.
1: Digo, hola.
5: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Hola, em dic Carles.
0: Carles, és on ens truques?
5: De Girona.
0: I què faràs per Girona, Carles?
5: Mira, anem a la Bisbal de l'Empordà.
0: Molt bé.
1: Ah, bon poble. Què foteu?
5: I anem a celebrar el cumpleaños d'un amic.
2: Però, calvo.
0: Avui hi ha una festa a la Bisbal.
5: Es diu Edu Oliver, però li diguem l'Edu el Calvo.
0: Edu el Calvo.
5: Perquè no té pèl.
1: Té molta melena o què?
5: Una mica, sí, una mica bastant.
0: Ah, molt bé.
5: Però és de pèl pobre.
1: Escolti, senyor, però vostè avui ens està dient que són festes de la Bisbal.
5: Sí, les festes de la Bisbal de l'Empordà.
0: No, les festes de la Bisbal de l'Empordà són a la mes d'agost. A mi no m'enganyes.
1: Són més endavant, no?
5: No, són les festes de la Bisbal.
0: Que no són les festes de la Bisbal. Bueno, potser hi ha alguna festa, però no són les festes.
5: Estem anant cap allà.
0: Vale, però quina festa fan a la Bisbal?
5: Doncs ara mateix no ho sé, però tinc amics que són d'allà i ens han dit que anem cap allà, que hi ha festa.
1: Jo crec que fan un copeo i aquest tio es pensa que són les festes de la Bisbal.
0: O potser és un altre tipus de festa.
5: No, home, no. Que tenim companys allà.
0: Però que les festes de la Bisbal són a l'agost, guapo.
5: Bueno, doncs faran una festa.
0: A veure,
5: si s'hi farem. I que celebrem el cumpleaños.
0: Vaya borratxo.
1: Que va estar, ja, cabrón.
0: Vinga.
5: Va, que taja, ni que taja.
1: Ai, ese coño.
0: Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
2: Lucía, Claudia.
0: Lucía, Claudia.
1: Hola.
0: No.
1: Una polla.
0: Usarem superpoll... No, superputa.
1: Hòstia, boníssima. Què? No la coneixeu, la de superputa?
2: No.
1: Està superguapa.
2: De moment no.
0: Pues és un temazo, tia.
1: Clar.
2: Ah, sí?
1: No,
2: sí.
1: És la versió de superestrella, però la guapa, la versió extesa.
2: Pues ponla, por favor.
0: Vale, espera.
2: Me llamo Lucía.
0: Lucía. Però,
1: espereu, eh? Heu d'estar amb nosaltres i la intentem cantar junts, vale?
2: Vale, vale, te quiero.
1: Bueno, calma.
0: Vale, pues vinga, anem a escoltar superputa.
1: És això? No. Vergas grandes, ha dit, per favor. A veure...
0: Bueno, guapes, i des d'on ens truqueu? Bueno, baixeu el volum de la ràdio, tia.
1: Des d'on truqueu, noies?
2: Què?
1: Des d'on truqueu?
2: Des de Creixell.
1: Creixell. Vale.
0: Molt bé, guapes. Doncs que vagi molt bé, vale? És igual.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu, adéu. Hola.
2: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
2: Mari Carme.
0: Mari Carme.
1: Mari Carme. Hòstia, és com supercastellà i català a la vegada, no? M'encanta.
0: Mari Carme,
2: m'encanta. Què tal?
1: La teva filla està a l'After Hour. Mari Carme.
2: Just, podeu posar-me-la, porfa.
0: El que vols que et posem, a veure?
1: La Mari Carmen, la de tu hijo està en l'After Hour.
2: No, és superestrella d'Aitana.
0: Que no, tia.
1: Ah, però si acabem de dir que no. Mari Carme.
0: Mari Carme.
1: La teva filla està a l'After Hour. Mari Carme.

0: Ai, Mari Carme, gràcies per trucar, tia, de veritat, eh?
1: Moltes gràcies.
0: Ets la puta ama, de veritat.
1: Superestrella, porfa.
0: La vols cantar?
2: Tu, hem de fer la versió del Mari Carme en català, eh?
0: Sí, sí.
2: La teva filla està a la Matller.
0: Mari Carme.
1: Digue'm.
0: Vols escoltar Superestrella?
1: Sisplau.
0: Vale, doncs la vols cantar en directe?
1: Vinga.
0: Vinga, va, som-hi, va.
2: Ojo.
0: Molt bé!
2: Ara. Todo el coño. Està guapa, eh? Sabe a fresa. Ah, però que se la sabien, les cabrones,
0: eh? Con una superputa. Molt bé!
2: Però, noies, Mari Carme, te la sabies o no?
1: Sí, sí, me la sabia. Moltes hores a TikTok.
0: Però tu volies escoltar la superputa, eh? Que sí?
1: Sí, sí. Comerme el coño.
0: Gràcies, Mari Carme, que vagi bé.
1: Gràcies, superestrella, porfa.
2: No.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Ricardo, i tu?
0: Ricardo.
2: Dios, la cabra.
3: Sí, tu com te dius?
0: Amb l'Anacardo.
3: No, Ricardo.
0: Ricardo, des d'on ens truques?
3: I vosaltres d'on em truqueu?
0: Ets tu el que has trucat, eh?
2: Has trucat tu, tio.
0: Sí.
3: Ah, val, no, però això m'ho ha passat ara mateix un col·lega. Però vosaltres on esteu? A Barcelona, Girona, Lleida o on?
0: A Barcelona.
2: Sí.
3: Ah, val. I una pregunta. Vosaltres, entre vosaltres, mengeu les...
2: Ui, què deia? Els tàpers, de vegades sí. Ella em dona el seu biquini, jo li dono el meu pollastre, depèn una mica.
0: Sí, depèn.
3: Sí, una mica de pollastre, una mica, sí, de peix, de fruita.
0: Però una cosa, aquestes preguntes per què?
2: Clar.
3: Perquè vosaltres pregunteu... I ara em toca preguntar a mi, no?
0: Bueno, perquè nosaltres ens paguen per preguntar. A tu no, pringat.
2: Clar.
3: Bona nit, saps? Bona nit.
2: I tu què? Se la menges a la teva mare? Jo sí.
0: No,
2: perdó, m'he passat.
0: No, a veure, el tio s'ho mereixia.
2: Home,
0: perquè
2: sí.
0: Perquè és un imbècil.
2: És que, jo
0: perquè
2: crec
0: és
2: que
0: un idiota.
2: S'ha fet el cabrejat, sí. S'ha fet indignat a nosaltres,
0: sí,
2: per favor.
0: Sí, i s'ha fet aquí el graciós, quan, pobret meu, té la gràcia al cul.
2: Déu-n'hi-do.
0: I la superputa.

0: Manuel Turizo i el Capo, junts amb això que es diu Que Pecao.
1: Molt bé, bon temita, chilling in the club.
0: Pim pam, toma la casitos, niña.
1: Ara.
0: Vinga, va, truca'ns ara, que tens el telèfon lliure.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Perf, el telèfon del Flash Urban.
1: Vamos.
0: A veure què faran els nostres oients a aquestes hores de la nit.
1: Uf, déu-n'hi-do la preparació de la festa que ja tenen al cap, eh? Quina por.
0: Quan jo la vaig veure, jo sabia que era per mi.
1: Ah, no? Dije si esa
0: mujer fuera para mí. Vaya temazo. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Raúl,
0: des d'on es truques?
3: Vilafranca del Penedès.
0: I què passa per Vilafranca del Penedès avui?
3: No, res, estic portant ara la dona a casa.
0: La dona cap a casa.
1: I tu què faràs?
3: Eh?
1: I tu què faràs aleshores, quan la deixis a casa?
3: No, me vaig amb el meu germà, el meu cosí.
1: Ui, Dios! Despedida soltero, eh?
3: No.
1: Te'n vas de strippers, eh, cabron?
0: Tapilinguis!
1: Home, clar.
3: No, calla, que
0: l'emporto aquí al costat. Uala, us aneu de pilingui.
1: És que mira, com es posa de nerviós, eh? Això és que sí que ho fa el cabronazo.
3: No.
0: Bueno, doncs què faràs amb el teu cosí i el teu germà?
3: No, anem a jugar a pàdel.
0: A jugar a pàdel?
1: Ara?
0: A aquestes hores de la nit.
1: Bueno, potser són més de pilotes, eh, els cosins, clar.
0: Ah,
1: clar, jo ja ho veig.
3: Ah, en sèrio.
0: Molt bé, guapo. Pots passar-t'ho molt bé de les pilinguis, vale?
1: I els cosins.
3: Vale, merci. A la vostra salut.
0: Com més cosins...
1: Més endins, eh?
0: Ah, clar.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
1: Per favor.
4: Hola, bonis.
0: Hola, com et dius?
4: Àfrica.
0: Àfrica.
1: Bé.
0: Com estàs?
4: Mira, pues currant, com va el 3?
0: De què treballes, Àfrica?
4: Vigilant.
0: Ah, l'Àfrica vigila.
1: Què vigiles?
4: Pues ara mateix,
0: fotovoltaiques.
1: Hòstia, això és perillós, no?
0: Heavy.
4: Bueno, no, què va?
1: No, si toques un cable que no és, te'n vas a la merda, no?
4: Bueno, per això no som de tocar.
1: Ah, no ets de tocar, Àfrica?
0: Tu vigiles que la gent no les toqui, els cables.
4: Correcte.
0: Ah, vale.
1: Bueno, molt bé. No toques, per què toques?
4: Escolta, mira, jo us truco perquè li dediqueu unes parauletes, així que està superdepre al Lolo.
0: Al Lolo. El Lolo és el que trucava abans, sempre.
1: És la gent de seguretat, no?
0: Sí.
4: Correcte.
1: Què tal folles? Tal folles al Lolo?
0: Dios!
1: Si té dona, no?
4: Que sóc jo.
1: Ah, tu ets la dona del Lolo.
4: Jo sóc la dona del Lolo.
0: Dios!
1: La Lola Lolita. Per favor.
4: Correcte.
0: Molt bé, Àfrica. I què li ha passat al Lolo?
4: Diu-li alguna cosa, que avui està de baixón total. Que no vol currar i està de baixón.
0: Però per què? Què li ha passat?
1: Què li passa al Lolo?
4: Que té massa feina.
0: Pobre Lolo.
1: Està cansadet el Lolo, clar. I vol fer-se una manola amb l'Àfrica.
0: Ah, sí?
1: Home, sempre.
0: Uau.
4: No, va ser que fos
0: gato. I el Lolo està escoltant ara mateix el programa?
4: Home, jo espero que sí.
1: Home, sempre ens escolta, hem de dir, eh? Lolo sempre està a l'altra banda.
0: Bueno, Lolo, si estàs escoltant, anima't una mica, tio, va.
1: Sí, que només et queden 10 hores, tranquil.
0: Va. Vale, Àfrica, que vagi bé, guapa.
1: Vinga.
4: Vinga, igualment, ciao.
0: Adéu, que vagi bé. Hola, bona nit. Ai, que ens ha
1: Poncho. No, Lolo, no.
0: Ens ha Poncho. Bon Poncho. Bona nit. Collons,
1: per favor.
0: Hola.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
5: Jo soc David Buera.
0: David, des d'on ens truques?
5: Des d'Amposta.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. David, què passa per Amposta avui, tio?
5: Que ens vim de la Ràpita, que ha fet festival.
0: Sí, que molta gent ha trucat de la Ràpita avui.
1: Ah, hi havia festival per allà, sí?
5: Sí, hi havia festival.
1: De què? Què hi havia?
5: De fer la Summer Spring Shine.
0: Ah,
1: bon festi.
0: Molt bé.
5: Sí, la vaig dir curiós.
0: Ho has passat bé, no?
5: Bueno, no tenim millor que jo.
1: Ah, per què? Què han fet que tu no has fet?
5: Ah, millor, no he tocat veure.
6: Diu que hi ha eco.
1: Ah, s'han drogat els amics,
0: segurament.
1: Clar. Sí.
5: Són una miqueta amb por, no dic.
0: Una mica de M.
1: Ah, no, per favor, nois, no. Pareu.
0: Molt bé.
5: Som un xiquet, també, eh?
0: Que vagi bé, tio. Hola.
7: Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Però què sou?
8: Nil.
0: Nil, des d'on ens truques?
8: Nil Masllorenç. Us truco tornant de l'aeroport.
0: Ah, sí?
1: A què? Treballes a l'aeroport? Ets azafato o algo?
8: No, no, torno d'Ibiza just, ja estic aquí al cotxe amb, el, amb la meva parella i la meva cunyada.
0: Oh, has anat a Ibiza, que bé, eh?
1: Hòstia, què heu fet a Ibiza, festa?
8: Pues festa i poquet més, i descansar, sobretot.
0: Oh, ja veus, vaya planazo, eh?
1: Home, sí, però heu fet sube... Clar, és que sí, no puc queixar. Heu fet sube baja només, no? Que heu anat a Ushuaia i heu tornat.
8: No, no, vam pujar dimarts i hem tornat avui.
0: Home, heu estat uns quants dies, eh? Home, t'has gastat pasta a Ibiza, eh? Per favor.
1: Segurito.
8: Sí, sí, un besito pel Lolo, que està de pre.
0: Ai, el Lolo.
1: Molt bé. Entre els oients s'ajuden, molt bé.
0: Home,
8: bé, bé, bé.
0: És que aquest ve d'Ibiza i, clar, ve a donar enveja, saps?
1: Sí. Home, al Lolo li aniria molt bé una setmana a Ibiza, eh?
0: Home, sí, eh?
1: Amb drogues i festa, home, li encantaria.
0: Clar que sí.
8: Home, una ratlla entre pit i espatlla i ja està.
0: Tu ho has fet aquests dies a Ibiza?
1: Déu meu.
8: No, això no, això no.
0: No? No,
1: clar, ara entenc per què li diuen la Illa Blanca a Ibiza, clar. Ah, tota tota cocaïna, clar.
0: Per favor.
1: Déu meu.
0: Per...
8: Un besito pel Lolo, home.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Un beso negro.
8: Sí, que vagi bé.
0: Hola, bona nit. Hola. Per favor, vaya avi.
1: Però tu què ets?
0: Qui ets tu?
6: Jo sóc el Pere Casas.
0: Pere Casas.
1: Molt bé.
0: I què fas, tio?
6: Com esteu?
0: Bé, i tu?
6: La puta mare.
0: Molt bé, sí que estàs bé, no, Pere Casas?
6: Què esteu fent vosaltres?
0: Pues treballar.
1: A veure, Pere, tu què creus que estem fent? Jugant al parxís o què, cabron?
6: Pues sí, sí.
0: Pues no.
1: No és el cas,
6: Pere. Una noia de ganduls. Ganduls és el que sou.
0: Oye. Perdona, dissabte a la nit treballant aquí a la ràdio, no ens diguis gandul, guapo.
1: Fins la una en punt, Pere.
0: Anda.
6: Ets un gandul, ets un gandul.
0: Anda, tu de què treballes, Pere?
6: Jo, el carpinter.
0: Pues vaya gandul.
1: Carpinter, pues mira, just a la fusta, me la menges, eh? Ah, vaya cunyau.
6: T'agrada molt, eh?
1: El què? La carpinteria? No.
0: Va, no té cobertura, el Pere.
1: Déu, Pere.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, última trucada d'aquesta nit.
1: Yeah.
0: Hola, hola, hola.
7: Què passa, cabre?
0: Hombre.
1: La cabra autèntica.
0: Què passa? Com estàs?
7: Aquí, donant voltes.
0: Com que donant voltes?
1: El Lola Lolito, com ens agrada.
0: Has escoltat els oients com volen que estiguis bé, tio?
1: Com et mimen, Lola.
0: Heavy, eh?
7: Has vist?
0: T'estimen, tio.
1: I l'Àfrica. Has vist la xupada que et farà aquesta nit, Lolo?
0: Dios!
1: Quan tornis a casa.
7: I
1: molt
7: tant.
1: Bé. Molt bé, Lolito.
7: Li donaré amb la porra.
0: Per favor!
1: Bueno, calma, Lolo, un moment.
0: Bueno, Lolo, estàs millor ja o què, tio?
7: Home, i tant que sí.
0: Vale.
1: Sí, no
7: no venim a la nit.
0: Ai, que bé, el Lolo.
1: És que el Lolo passa fluix a vegades, però per sort estem aquí per ajudar-li a la seva vida.
0: Que bé,
1: sí?
0: El Lolo. Molt bé, Lolo.
1: S'ha callat.
0: Que vagi bé, guapo. Una abraçada.
7: Igualment, campions.
0: Adéu, maco. Bon cap de setmana. Sí. Ens escoltem dilluns a partir de les 8 aquí, al Flash Urban, a Flash FM.
1: Aquí estarem, al peu del canó, per vosaltres.
0: Que el grite, que el brotto. Adéu, demà.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Saps per què te truco?
2: Adiós, per què?
3: Adiós, vull lligar amb tu.
1: Perquè és un pesat, tio. Perquè a aquesta hora que volem escoltar la música i de vegades tu parles molt, eh?
2: Hola! Doncs pues digue-li al meu jefe, cabrona, eh?
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.